whose head is this?

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

les flames del foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu. Mut el mot, sard dels sols, tiro en tots, Déus al

Ecs amb mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Vals que vol ballar el vell.

0: Ràdio Arrels.
1: A Clairà 95.
2: Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans i diu que viuen en espais, però Déu-n'hi-do i tapa't, nena, perquè ara diu que van més.

Saps què fuma Maria? És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu? I de tan corrupte en el món, quan l'únic que passa és

molts guisats, més no sap fer còctels, però diu el veïnat que l'amo és complacent. I la noia engrescat ensenya tot dient...

vorejant el Mississippi, on flameja un sol d'or, cercant alhora el misteri de la música i de l'amor. La sirena de pell colorada que trasllueix de

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Els Masos, 95.5.

una cuerda muy corta. Ay, pa' que te amarre.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Millàs, 95.
4: Una hora 100% en català.

oblidat dins del cotxe, un migdia d'estiu amb els vidres tancats sota el sol, com la carta del calaix que mai no et vaig voler enviar. Sol damunt d'un tren que no para mai, sol amb els meus peus, amb els meus números vermells, sol sense espatlla pel consol, sol com un mussol, sol sense cobertura, sense crèdit, sense bateria, sense drogues pures, sol com un avi mut amb el cap bullit de records mal resolts, tot sol, sol una nit d'hivern, de vent, de llamps, de trons, després

pel secretari de la natura, puja l'escala buscant els àngels al quart gran.

com un senyor que li fes de xòfer a l'únic déu de cap religió. Tots

combina rodes el mestre Llull, vol lluminós del coneixement, per convocar un ofici de llums, visqui en Pujol.

pengen del coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan saburos. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats, hi ha disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos, però tots intenten riure per viure.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
2: Com cada setmana a Ràdio Arrels volem parlar del rugbi, volem parlar de l'USAP i per això tenim amb nosaltres el Jeroni Vidal. Bon dia.
3: Bon dia.
2: La setmana passada ens comentaves que hi havia un partit de l'USAP contra el Racing gairebé a París. Un partit que deies que era important però que era complicat i les dades t'ho han demostrat perquè hi va haver una derrota clara de l'USAP.
3: Sí, sí, una derrota total, 55-25, un fracàs, és una desfeta de mes a l'exterior, doncs fa quasiment 2 anys que arribem pas a guanyar. Bon, el fet de pas guanyar, fins i tot un dia vindrà, però efectivament 55-25 fa molt. Jo, més d'una derrota, te parlaré d'una grossa encada. Tant el nostre equip va ser completament rebillat durant tot el partit.
2: El partit aquest, clar, el Racing venia de dues derrotes a casa, que suposo que també potser es volien despertar i qui va pagar els plats trencats va ser l'USAP, no?
3: És completament això, és a dir que cal pas massa atacar el nostre equip, ben segur, perquè efectivament unes quantes rotacions degudes a un efectiu amb uns ferits importants pot ser un dèficit físic de potència contra un adversari que van posar monstres, efectivament, quan veus un jugador com Tuzova, Taufi Finua, jugador com aquests que són forts, un equip que va arribar fins al semifinal l'any passat, i doncs físicament van imposar un ritme de bojos i nosaltres a nivell de la potència no vam poder rivalitzar aquí. Però per guanyar, ho dèiem l'altre dia, per guanyar un partit com aquest cal tenir i posar sanqueta si vols, i nosaltres penso que vam tenir una actitud inadaptada també perquè els nostres jugaires tenien la mateixa reactivitat que cinglantanes quan sorten a cercar el sud perquè escalfar-se, doncs vet aquí. A més, a nivell de l'estratègia pot ser que no es vam enganyar perquè de tornar la pilota al peu va posar el Racing dins una posició confortable per començar a fer el seu joc basat sobre la destrucció del nostre equip, i això va ser una reeixida total del costat del Racing, sense cap mena de dubte.
2: I per tant una derrota clara del costat dels catalans. Jeroni Vidal, cada setmana ens portes també una part més social del rugby, i avui ens vols parlar de quan entra l'adversari a l'estadi. Què ens vols explicar exactament?
3: Sí, això és un tema un poc especial perquè el rugby, bon, hi ha un moment de convivència i tot això, però també és diferent completament del futbol. Hi ha una qüestió de tradició i unes novetats. I com és un món que evoluciona molt el rugby avui dia, amb un públic diferent, amb una mediatització, s'ha de mantenir, del meu parer, s'ha de mantenir les tradicions. Per exemple, hi ha una que consisteix a fer una bronca quan l'adversari entra sobre la gespa. Nosaltres a Perpinyà és un colcom, tu pots imaginar que és una regió ben emblemàtica del rugby, i nosaltres és un colcom que fem molt, molt, molt. Al contrari, és un colcom que es feia pertot quasiment a França, i per exemple, si mires un partit, espies un partit en Anglaterra, per exemple, això ho fan pas ni gens ni mica, és a dir que hi ha un respecte que es fa, però és a dir que quan un jugador fa una transformació, un cop de càstig, hi ha un silenci total a l'estadi, que nosaltres ho fem pas això. Te pots imaginar que nosaltres, al contrari, hi ha gent alors que xiulen, hi ha molt de soroll quan l'equip adversa entra a dintre del terreny. Això és una manera també de significar quelcom. És pas que sem d'un costat hi hauria un món educat a l'oposició d'un món de salvatges, sempre salvatges, de la manera de significar quelcom, de dir finalment és un homenatge, o benvinguts, m'he de fer comprendre també, de començar la pressió, aquest treball de pressió, de fer comprendre l'adversari que avui dia es trobarà a jugar sobre un terreny un poc perillós, dintre del qual justament tota la gent posaran, pressionaran les coses perquè justament per sostenir, perquè som gent apassionats, del públic de Perpinyà, és un dels més famosos que hi hagi a tot arreu, i que justament per pressionar l'adversari en aquest nivell. Doncs efectivament, alors jo volia parlar d'això perquè si escoltem un poc el que diuen el microcosmos mediàtic, s'enveja d'aquesta manera de fer nova, que consistiria a ser tranquil, ben assentats i tot durant d'un partit, malgrat tot, sempre ser respectuós amb respecte i respectuós de l'adversari. Podem fer soroll, podem xiular, podem fer una bronca, és pas per això que si la gent ho fan, que són una mena, que són gent sambarges i tot això.
2: Clar, suposo que per l'afició de Perpinyà, gairebé que el fet de xiular a l'adversari també és demostrar-li d'alguna manera doncs, que li teniu un respecte o que fa una certa por fins i tot, no? O sigui que també pot ser vist per l'adversari com un reconeixement, encara que sigui volent que els altres perdin.
3: Sí, sí, completament. Aquí se'n passa el futbol, aquí hi ha els equips, el rugby, el respecte és un quelcom d'important. I efectivament, completament d'acord amb tu, és una manera també d'acollir, una manera de fer tocar del dit on es troba l'adversari, de donar aquesta pressió, és un homenatge fins i tot, i també és una manera pel públic de fer saia tota l'angoixa que té a nivell en aquell moment de ser solidari per fer sortir un crit, i aquell crit, si vols, és aquesta manera també d'entrar en comunió amb el nostre equip. I doncs el públic de la USAP és un públic que és brancat amb el seu equip, és un brancament elèctric fins i tot.
2: Doncs això es podrà veure aquest dissabte, i l'USAP torna a jugar a casa amb un partit contra el Vano, un partit molt important, potser diríem dels més importants d'aquesta part de la temporada, no?
3: Sí, és això, perquè Vanes justament fa part d'aquell públic que ells fan silenci total, més una regió bastant emblemàtica com nosaltres. I Vanes tenen aquesta voluntat de sobreviure, perquè és el club de Bretanya, el més al nord, el més isolat de tot, doncs és un raconet a fora de tot, excepte París. Si mirem el mapa dels clubs, veurem que Vanes són un porc a l'exterior, si vols. I vindran amb aquesta voluntat de sobreviure, de lluitar. I és això que els va permetre de remuntar contra Pau, de fer una remuntada impressionant, perquè hi havia 47 a poc abans la pausa i la mitja part, i justament és, al final hi va haver 43-40. Doncs és un equip que té una flama, que porta una idea i que hi creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on vam tenir un comportament, bon, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar. I doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
2: Doncs partit important contra el Vana, i s'haurà de veure si es pot recuperar sensacions, tot i que clar, ells venen amb una bona dinàmica i sapem, potser no tan bona, doncs que el canvi de dinàmica ha de ser molt clar per poder tenir una victòria catalana en aquest partit. Veurem com acaba aquest partit, ho comentarem com sempre aquí a Ràdio Arrels amb el Geroni Vidal. Moltes gràcies.
3: Gràcies, adiu.
1: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

Les nines tindran la mirada llesta i els enamorats un sol al poller. Quan el cantarem el temps de les cireres, xiularà de bu el merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, quan de dus en dus s'acullen somiant

passant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits ensomiant. Un cop qui serem

espines. Balleu, patiré de la mala sort. Un cop qui sereu al temps de les cireres, també no tindreu de penes de mort. L'estimaré sempre al temps de les cireres, és ell que em va fer al mig del meu cor una esgarrinxada. I si la fortuna m'estigués donada,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirach.

0: dona de la nostra història medieval, ha generat tantes versions d'ella mateixa com Margarida de Prades. Tenim la jove doncs, que l'obliguen a casar-se amb un rei molt més gran que ella, en Martí l'Humà, la Margarida, aquesta víctima sobre la qual recau la pressió d'engendrar doncs, un hereu al tron, la Margarida que se la culpa doncs, de la fi de tota una dinastia quan aquest fill no arriba, també una de les reines d'aquí, trobadors i poetes, doncs, han dedicat més versos, i ara s'està investigant molt, hi ha uns quants historiadors doncs, que estan investigant molt tota aquesta figura i el comtat de Prades i tot plegat, i de la documentació doncs, en va emergint una reina doncs, més rebel i més forta del que s'imaginava. Llavors, en aquest número de Sapiens expliquem que Margarida de Prades és molt més que la història d'una jove que no va saber donar un hereu a Martí l'Humà en els últims moments de la seva vida, no? En l'ocàs de la seva vida, sinó que també és la història d'una corona que no va saber trobar-lo. Llavors, hi ha dones a qui la historiografia ha convertit en culpables d'allò que en realitat mai no va estar a les seves mans. I en aquest sentit, doncs, Margarida de Prades seria un exemple molt paradigmàtic. Ella es casa amb Martí l'Humà quan té 21 anys, a Martí l'Humà en té 45, és vidu i, com sabem, doncs està assetjat per una gran crisi dinàstica cada vegada més greu. Cal un hereu i cal ràpid aquest hereu. Margarida és l'escollida per donar continuïtat al casal de Barcelona, però, com que el fill no arriba, s'extingeix una línia dinàstica de gairebé 6 segles. Llavors, molt injustament, durant segles, la historiografia ha fet recaure sobre Margarida tota aquesta responsabilitat, no? I la redueix doncs, a aquesta imatge d'una dona jove i vella que no és capaç doncs, de donar un fill al rei. I, per tant, doncs, és tractada com una figura molt més passiva, gairebé decorativa. Però les investigacions aquestes més recents que et comentaven, aquesta documentació ens mostra doncs, una Margarida amb capacitat d'acció política, una Margarida que és capaç de negociar amb reis, negociar amb papes, amb institucions, doncs, per defensar la seva dignitat i els seus interessos. Però de l'article, més enllà d'emergir aquesta Margarida, per mi hi ha un tema que el fa especialment interessant i és perquè una corona sencera confia el seu futur, no? Un futur que ve des de Guifré, a l'embaràs d'una dona, perquè hi havia alternatives. Per exemple, un dels candidats era Frederic de Luna, que era un net bastard de Martí l'Humà, no? Perquè aquí també entrem en una altra qüestió, no? Que volia ser dir realment ser legítima o bastarda a l'Europa medieval, perquè la frontera no era tan infranquejable com podríem pensar, o sigui, el llinatge, la posició de la mare i sobretot la capacitat de construir una sortida política podien pesar tant o més que la condició jurídica de naixement. I, per tant, la història n'és plena, no? Des d'Enric II de Trastàmara, que arriba al tron de Castella, o Joan I, que funda la dinastia d'Avís a Portugal, o Guillem, que conquereix a Anglaterra i es converteix en rei. Tampoc ser dona era necessàriament una barrera insalvable, perquè doncs, hi ha casos, Urraca, Berenguera a Castella, Joana I a Navarra, Matilde a Anglaterra, que demostren doncs, que hi havia dones capaces d'acceptar una successió femenina. La corona d'Aragó, en canvi, no va saber trobar doncs, una sortida a temps i 2 anys després de la mort de la Martí l'Humà, el compromís de casp acaba lliurant el tron a Ferran d'Antequera de la dinastia Trastàmara. I aquí hi ha doncs, la gran paradoxa de la història de Margarida de Prades, no? Mentre altres corones havien trobat maneres d'integrar bastards o d'integrar dones en la successió, la corona catalana aragonesa va acabar lliurant el seu futur a una dinastia forana. Expliquem tota aquesta història.
1: Que el més culpable era incompetència que no pas aquesta pobra dona.
0: Exactament, ella al final, escolta, vull dir, ja sabem com van els embarassos, no? Al final no és una qüestió matemàtica ni molt menys, però també hem de pensar que hi havia una corona catalana-aragonesa doncs, que estava molt endeutada, una corona que estava molt afeblida i que no va saber jugar bé les seves cartes.
1: Sobre un altre tema, una efemèride, Sant Jordi. Sant Jordi, me diria com Sant Jordi a l'octubre, sí, perquè si entes bé, la festa del llibre, que bo, sabem que és molt popular a Catalunya, que se venen milers i milers de llibres, no ve d'ahir, això, eh?
0: És una història curiosa que sovint la gent no la sap i ens ha semblat bé, coincidint amb aquesta efemèride que, com bé deies, el 7 d'octubre es va celebrar els 100 anys de la primera festa del llibre. Llavors, sovint la gent se sorprèn de saber que la Festa del Llibre no va ser una iniciativa catalana ni va ser el 23 d'abril, no? Sinó que va néixer com una iniciativa de la dictadura de Primo de Rivera.

0: Rivera, el 7 d'octubre de l'any 26, un decret de Primo de Rivera i Alfons XIII creen el que en van dir la Fiesta del Libro Español. Quina era la idea? La idea era promoure la lectura, la venda de llibres i, sobretot, doncs, la figura de Cervantes i de la cultura espanyola, no? Perquè Cervantes, doncs, va néixer també a l'octubre i bé, tot això. A Barcelona, doncs, aquell primer dia es van fer actes oficials, dos discursos solemnes, es van fer exposicions sobre Quixot. Bé, tot això estava previst, no? El que no estava previst és que al carrer passés una cosa, doncs, que les autoritats no havien contemplat en absolut. Què va passar al carrer? Les llibreries abans van començar a treure llibres amb descomptes, amb el 10% de descompte. La gent s'hi va abocar, hi va haver vendres, doncs, molt importants, no? Es van vendre moltíssims llibres, sobretot molts llibres en català. Per exemple, l'escriptor Carles Soldevila, no? Va estar revisant la hemeroteca, doncs, de l'època, i ell va arribar a parlar d'una mena de febre inexplicable per comprar llibres. I en pocs anys, doncs, aquella celebració que havia estat pensada des del poder es va convertir en una autèntica festa popular. Per mi és una de les coses que més m'interessen d'aquesta història, perquè Catalunya va girar com un mitjó una iniciativa que havia nascut amb una clara voluntat oficial i espanyolitzadora. Per tant, la festa va anar perdent el seu caràcter, podríem dir-ne, solemne, institucional, i es va convertir això, no?, en una diada de carrer, amb llibreries, amb escriptors, amb parades i amb molts de lectors, i es va anar convertint en una expressió de catalanitat. Els llibres en català, doncs, tenien un protagonisme molt, molt creixent, no?, molt important. I l'altra data que és important és que això va ser així a l'octubre fins que el 1931 va passar una altra cosa que seria decisiva. Aquesta festa del llibre, que se celebrava, doncs, el 7 d'octubre, es va traslladar el 23 d'abril, fent-ho coincidir amb Sant Jordi. I va ser, doncs, el primer Sant Jordi de llibres i de roses, perquè fins aleshores el Sant Jordi, des de l'època medieval, doncs, es venien roses, no? Hi havia una tradició de vendre roses. I a partir, doncs, d'aquest 1931 s'hi van afegir els llibres, i aquestes roses i llibres va ser tot un esclat popular. I la història és aquesta, no? D'aquella iniciativa oficial del 1926 va acabar sortint-ne una de les tradicions més estimades de Catalunya, no? La resta de l'Estat, doncs, no va arrelar, no? Va deixar de fer-se. En canvi, aquí, doncs, la festa creada des del poder, la societat, doncs, se la va acabar fent seva i la va transformar completament.
1: Era una aposta arriscada. A més, paradoxal, perquè dictadura i cultura, habitualment...
0: Sí, no lliguen molt, no lliguen molt.
1: Has evocat l'època medieval. Veig que també hi ha un article sobre els cavallers. A l'escola ja estudiem l'edat mitjana i ens enlluernen els cavallers, les armadures, els castells. A Sapiens en feu un article aprofundit.
0: Sí, exacte. Ens semblava interessant perquè, mira, quan pensem en un cavaller medieval, tu ara ho deies, ho escrivies molt bé, no? Què ens imaginem? Un home amb una armadura, amb una espasa, amb un cavall, no? Amb un codi d'honor d'aquests impecables. I aquesta imatge és, en bona part, doncs, una construcció posterior. Llavors, expliquem qui hi havia realment rere aquest casc i rere aquest escut. La figura del cavaller es va consolidar a Europa a partir de l'alta edat mitjana, sobretot entre els segles IX-XI, quan els guerrers a cavall es van convertir en una peça fonamental dels exèrcits feudals. A Catalunya la cavalleria va adquirir una importància molt especial, sobretot a partir del segle XI, amb l'expansió dels comtats cap als territoris musulmans. Però, clar, convertir-se en cavaller no era a l'abast de tothom. La majoria, doncs, eren fills de cavallers, de petits nobles. Per què? Doncs perquè mantenir un cavall de guerra, les armes i l'armadura, doncs, tot plegat costava una petita fortuna. Llavors, expliquem també com era la formació d'aquests cavallers. Els nens eren enviats, doncs, a la cort d'un noble, on es feien patges i allà aprenien a muntar, a caçar, a manejar les armes. En l'adolescència es convertien en escuders d'un cavaller, el qual acompanyaven en les campanyes militars, l'ajudaven a tenir cura dels cavalls, tenir cura de l'armadura. I llavors arribava el gran dia, no?, que en deien l'adobament, que era tot un ritual que feien que els convertia oficialment en cavallers. Per exemple, explica Ramon Llull, i sobre l'article, que l'aspirant havia de vetllar, confessar-se, assistir a missa, jurar que serviria a Déu, al seu senyor, els ideals de cavalleria. I una vegada havia jurat tot això, rebia l'espasa, un petó i també una bufetada, es veu, perquè no oblidés mai la responsabilitat que assumia fent-se cavaller. Bé, això era l'ideal, però què passava? Que entre l'ideal i la realitat, doncs hi havia un abisme, no? I aquell cavaller que deia, doncs, que havia de ser un cavaller just, prudent, fort, temperat, doncs la realitat era molt més violenta. Llavors, quina era la realitat? Doncs que molts cavallers, doncs, disputaven terres i poder a cop d'espasa, alguns fins i tot atacaven els seus propis súbdits, i que l'Església també per aquí al mig, doncs, va intentar controlar aquesta violència amb moviments, per exemple, com el Pau i Treva, i més endavant va també intentar canalitzar tota aquesta energia guerrera, no?, enviant-los a les croades. Això és fins al segle XV, no? Que el segle XV és un món en el qual els cavallers comencen a quedar obsolets, sobretot perquè hi ha uns exèrcits, doncs, cada vegada més professionals, amb armes de foc i artilleria, i això els va arraconant. I la gran paradoxa és que just quan els cavallers deixaven de ser els grans guerrers d'Europa és quan la literatura comença a convertir-los en herois. Llavors ens trobem amb Tirant lo Blanc, amb Corial i Güelfa o amb el Quixot, que contribueixen a crear aquesta imatge romàntica del cavaller que encara avui conservem i que tu, doncs, abocaves, doncs, a l'inici.
1: Sí, perquè hem conservat aquesta imatge encara avui.
0: Exacte, però bueno, sabíem que darrere l'armadura no hi havia només honor i gesta, sinó que també hi havia una cuna, no?, una noblesa, uns diners, poder, violència i una societat, doncs, molt, molt feudal en aquest sentit.
1: Hem parlat d'efemèrides per Sant Jordi, que és la festa del llibre. Hi ha també un altre llibre que és reeditat en català, és el llibre roig de Mao Tse-tung.
0: Ah, sí, exacte. Després de la Bíblia és un dels llibres, doncs, més publicats de la història, sinó el que més, no? Se n'haurien distribuït, es parla de més de 1 milions d'exemplars. Llavors, ara coincidint, com deies, amb el 50è aniversari de la mort de Mao, aquest llibre ha tornat a reeditat en català a casa nostra. I ens ha semblat, doncs, una bona oportunitat per explicar què era exactament aquest llibre roig. El llibre roig de Mao es va publicar per primera vegada el 1964 i no era pròpiament un llibre, sinó que era una recopilació de frases, discursos, escrits de Mao. La idea va ser del seu ministre de Defensa xinès, de Lin Biao, que què va observar? Ell va veure que els soldats, no, retallaven les frases del seu líder, les que apareixien en els diaris, tot plegat, i les guardaven. I va pensar, home, doncs, per què no fem un llibre amb tot això? Llavors va idear fer un volum petit amb la coberta vermella i que acabaria convertint-se amb el temps, doncs, en una bíblia política. La revolució cultural, doncs, a partir del 1966, s'obligava als ciutadans xinesos a estudiar-lo, a memoritzar-lo, a portar-lo sempre a sobre. No? Hi ha moltes fotos, no?, que veiem tots els, no? Tots els xinesos amb el llibre a la mà. I, de fet, les cites de Mao, doncs, apareixen en els discursos, en els judicis, en les escoles, en les fàbriques, absolutament a tot arreu. El culte va arribar a uns extrems molt sorprenents. Hem de tenir en compte que la propaganda oficial atribuïa el pensament de Mao de tot, des d'èxits esportius, curacions de malalties, fins i tot, doncs, la supervivència dels camperols davant d'una sequera o de mariners atrapats en una tempesta. Molt màgic, no? Aquesta propaganda li atribuï uns poders màgics, gairebé. I aquest fenomen, a més, va traspassar les fronteres de la Xina i el llibre roig es va convertir en un símbol dels moviments anticolonials, antiimperialistes, tots els moviments, doncs, revolucionaris. Tant els joves del maig del 68, llegint el llibre roig de Mao, però també ho feien els guerrillers llatinoamericans o fins i tot Andy Warhol, no?, en un moment determinat, converteix Mao en aquesta icona pop, no?, en aquest quadre tan, tan representatiu. A Catalunya el llibre també va circular de manera clandestina durant el franquisme. De fet, la primera traducció es va publicar a Amèrica Llatina, no?, per evitar la censura, però bueno, d'aquelles maneres clandestines també el vam tenir, també va arribar. I ara aquella traducció catalana, que feia molt de temps que estava descatalogada, s'ha recuperat. I bé, ens semblava, doncs, que era interessant explicar la història de com un petit llibre vermell va poder convertir-se en una arma política, en un objecte de culte i fins i tot en una icona mundial.
1: El llibre vermell de Mao, El destí dels cavallers, la festa, la primera festa del llibre i El destí de la reina Margarida són quatre dels articles, dels nombrosos articles que podrem llegir en el número d'octubre de Sapiens. Moltes gràcies encara, Clàudia Pujol, directora de la revista, per aquesta presentació. Ens trobem el mes que ve.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Adeu.
0: Adeu, adeu.
2: Ràdio Arrels, Alinyà, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Esperem que passeu un bon dissabte amb Ràdio Arrels.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: El 25 de novembre de 1905, els militars espanyols van assaltar i destrossar les redaccions del setmanari satíric El Cucut. Són els fets del Cucut. En reacció es crea Solidaritat Catalana.
1: Que és el moment que neix Solidaritat Catalana, que es van posicionar, evidentment, en contra. De que els militars poguessin fer aquestes accions. Déu-n'hi-do, això li fa canviar la mentalitat i li comença a fer prendre una consciència catalanista amb en Macià. Amb aquest partit nou de Solidaritat Catalana, deixa l'exèrcit i es presenta a les eleccions de diputat a les Corts Espanyoles el 1907. I ja es presenta per Barcelona i per les Borges Blanques, allà on tenia les arrels el negoci d'oli de son pare.
0: És a dir, que l'època era possible de se presentar dos llocs.
1: Sí.
0: I després escolleixes el lloc que et va millor.
1: Exactament.
0: O que prefereixes.
1: L'únic que va passar que va tenir una gran majoria i molts vots a tots dos llocs.
0: Uh-huh.
1: I Macià va tenir que triar, i va triar les Borges Blanques, no Barcelona. Va tenir una grandíssima i una rotunda victòria de pensar que aquesta formació treu 41 dels 44 diputats de Catalunya. Guanya, com dèiem, el 1907, torna a guanyar el 14, el 16, el 18, el 19, el 20 i el 23. Cada cop que hi havia eleccions, en Macià era molt, molt votat pels electors, perquè era un personatge que ja tenia un prestigi, precisament perquè sempre estava al costat dels olivaires, dels que collien les olives, dels que feien l'oli, dels pagesos, dels ramaders, de la gent de la terra.
0: Per això va escollir les Borges Blanques.
1: Exactament.
0: I Barcelona, perquè és una persona, és un personatge del món rural.
1: Exactament. Tot i així, fent la feina de diputat a les Corts, veu que la seva ànsia i les seves ganes de renovar i de canviar aquella forma de fer de política des d'Espanya no funcionen. No funcionen perquè no hi ha res a fer. Catalunya ja és molt incompresa, o, més ben dit, segueix sent incompresa des de Madrid. Tant és així que el 1919 funda la Federació Democràtica Nacionalista, que proposava ja una solució federal o confederal amb Espanya. Per tant, aquí ja té un principi d'independentisme, per dir-ho així. I això fa que, amb els aires que corrien per Europa, després de la Primera Guerra Mundial, que dona naixement a molts països, amb molta fragmentació de fronteres,
0: sí,
1: i el naixement de nous països, ell veu que és l'oportunitat per arribar a crear aquest estat federal o confederal de Catalunya dins d'Espanya.
0: I perquè ell tenia aquesta idea de quedar-se a Espanya, però d'una manera...
1: Arreglar. Volia modernitzar, arreglar Espanya d'alguna manera que l'adequés a un plantejament de vida modern, socialment, diguem-ne. Però en aquesta trajectòria política fa, també per coneixença i relacions que ja tenia amb el primer partit polític independentista europeu, encara avui en dia viu, que és el Sinn Féin d'Irlanda, en Macià tenia relacions amb Irlanda i amb el Sinn Féin. I per tant ell crea el segon partit independentista més antic d'Europa, que és Estat Català. Aquí ja es posiciona, evidentment, amb un catalanisme radical, i això sí que és, hi ha un canvi d'etapa radical. 1922 crea Estat Català.
0: I a partir d'aquí...
1: A partir d'aquí ve un exili de Macià. En Macià s'ha d'exiliar. Per què? Doncs perquè el setembre del 23 hi ha un cop d'estat d'un espanyol.
0: Primo de Rivera.
1: Primo de Rivera, exactament. I tant és així que Macià decideix exiliar-se i marxa amb els qui era el seu secretari, el senyor Antoni Puig i Ferrer. On van exiliar-se? A Perpinyà. A Perpinyà. Cal travessar l'Albera i a Perpinyà quedar lliures de la dictadura del Primo de Rivera. Poc després de Perpinyà marxen cap a París, perquè ja el 24 s'instal·la les oficines d'Estat Català, el que llavors era una població prop de París, que ara ja és un barri, que és Bois Colombes,
0: sí,
1: el que és conegut com Bois Colombes, al carrer de Charles Duflot. Deien a les afores de París, que ara ja és,
0: sí, és
1: un barri de París, diguem-ne. Allà instal·la la seu central d'Estat Català, juntament ja amb Josep Bordes de la Cuesta, nascut a Eivissa, però implicat a Torrella de Montgrí, també amb l'Ernest Dalmau, nascut a Paraguai, Assumpció de Paraguai, amb Antoni Puig, el seu secretari, i també s'hi suma ja el que serien també dos persones molt relacionades i sempre al costat d'ell, amb Ventura Gasol, fill de la Selva del Camp, i en Josep Carner Ribalta, fill de Balaguer.
0: Era el segon capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

pany, sense engany i amb poc diners, passaràs a casa un bon mes. Tindries la televisió, potser et parlaran del Rosselló,

fiesta. És que jo vull ser airejat d'un buc de tramuntana perquè em doni més ganes d'estimar el meu país. I a París aneu si voleu, quan ja sereu farts tornareu, quan ja sereu farts tornareu.

0: Ràdio Arrels.
1: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam descobrir que la intel·ligència artificial necessita grans centres de dades per funcionar, encara que sovint en diem simplement el núvol. Però el núvol no és pas una cosa que flota per internet. Són ordinadors reals que consumeixen electricitat i aigua. Avui veurem una altra limitació important: què passa quan la màquina no pot comprovar el que diu amb la realitat. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Paula.
1: Miquel, l'altre dia em deies que aquestes màquines fan evaporar l'aigua de veritat, però ara em dius que no saben pas si plou.
2: Sí, parlen de la pluja com ningú i no saben pas si ara està plovent. I aquí ja veieu la clau de tot plegat, no? Aquestes màquines viuen en un món fet fora que de paraules. Tot el que saben del món ho han llegit, no tenen accés al món real.
1: Tornem, doncs, al magatzem dels calaixos. Què hi falta, doncs?
2: Sí, clar, al magatzem hi falten finestres, no? No el poden veure, el món. Hi ha milions de calaixos amb, no?, aquest mapa de paraules del qual hem parlat i cap obertura cap enfora. És un xic com la caverna de Plató, no?, que si imagineu algú que ha neixit a dins i que no n'ha salit mai,

0: suc que enraja i doncs per la màquina, en canvi, pressa que es forga una paraula que viu a prop de dolç o de pinyol i d'estiu, no? Com dèiem, doncs, els calaixos estan endreçats de manera a que les paraules semblants, les paraules que tinguin més probabilitat de saltar juntes, estiguin relacionades. I aquesta xarxa de paraules s'aguanten doncs, les unes sobre les altres, no? Cada paraula es relaciona amb les altres i estan totes penjades en l'aire, sense cap fil que toqui terra.
1: I aquest magatzem es va posar en el dia, almenys?
0: Aviam, el magatzem s'endreça me pas tot sol. El mapa que sall de l'entrenament és estàtic. Hi ha tot un càlcul dels pesos, dels vectors que correspondran a cada lot de paraules, i això és estàtic. El món, mentrestant, se mou, no? Canvien els batlles, els ministres, les festes canvien de data... hi ha un dia en què se pot pas passar la D115, no? La nostra estimada carretera del Vallespí, que si es bloqueja ja no podem ni sallar ni entrar. Doncs el magatzem se queda com era el dia que van acabar d'endreçar-los, no sent passar el temps. I aquí ve el moll de l'assumpte, que la màquina no pot comprovar res per ella mateixa. Sí que li podem donar accés a internet perquè ho comprovi, per ella, la veritat, vol dir això que sona com els textos que tinc als calaixos. No? Ella té tota aquesta informació emmagatzemada i la pot mobilitzar. La majoria de cops això coincideix amb el món. Vaja, no tot canvia. I si l'entrenament es va fer fins al gener de 2026, doncs tot allò que sigui fins al 2026... correspondrà molt probablement, com no coincideix, la màquina pot pas adonar-se'n. No té cap món amb el quin topar i comprovar si el que està dient és cert.
1: Però nosaltres també creiem coses perquè les hem llegit, no?
0: No, sí, és clar, que nosaltres també repetim els errors dels altres i és clar que si no sabem coses, doncs les anem a cercar a internet. I doncs els robots ja ho poden fer, això, no? I arreplegar informació fresca. Això tapa un forat. El tan capaç del tot, perquè la diferència de fons és una altra. Nosaltres tenim una experiència del món que és incomparablement més rica. Obrir la finestra, tastar la sopa, trucar a l'Ajuntament... Aviam, de fet, el nin que juga, no? El nin que juga i que descobreix la motricitat, l'experiència... del dolor, vaja, això és extremadament ric a nivell cognitiu, no? I fins i tot quan som adults el món ens corrigeix, no? Quan ens equivoquem ens corrigeix i a vegades a bufetades. A la màquina el món, en canvi, no la corrigeix pas gaire, no? O no directament, en tot cas. Les correccions li arriben fora que si algú un dia reorganitza el magatzem.
1: I a l'agenda de Catalunya Nord, com us en sortiu?
0: Clar, l'agenda té aquest problema, no? De no tenir contacte amb la realitat. Per això hi posem una verificació humana un cop la màquina hagi llegit el correu de l'associació, no? Agafa el correu, el transforma, el formateja, el posa a la base de dades i llavors nosaltres hem de validar l'activitat o no. I això efectivament ho hem de fer perquè llegir un correu és pas tocar la realitat. El correu pot estar equivocat i comunicar-nos una data creïble i la màquina ho pot pas saber. De fet, nosaltres tampoc, no? Nosaltres, en canvi, sí que podem despenjar el telèfon i comprovar la informació, tot i que, òbviament, estem reduint el marge d'error i no el podem eliminar, no? Que amb o sense robot l'error és humà i en cometrem. Una cosa que la màquina mai tindrà és aquest contacte amb la realitat, no?
1: Molt bé. I doncs què ens porteu la setmana que ve?
0: Aviam, sí, la setmana que ve intentarem obrir la capsa. Veurem per què ni els que han construït aquestes màquines saben pas dir què hi passa dins. I què vol dir això per nosaltres, tant a nivell de doncs, l'agenda de Catalunya Nord com a nivell de societat, això implica. Així que tingueu molt bona setmana i fins una pròxima.
1: Miquel Rodríguez, moltes gràcies. Cada setmana a Ràdio Arrels. Adéu.
0: Adéu.
2: Ràdio Arrels. A Pollestres, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: He perdut un de l'alquer i ara no m'atreveixo a fer-ho. Van encertar

0: M'han encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Ràdio Arrels. A Sant Joan la Sella, 95.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de paraula i d'una cançó d'en Joan Pau Giner, Parla-me, diguis-me coses. Paraula, quin mot més comú i a la vegada més misteriós. Té el mateix origen que la paràbola. No és tan evident en català, francès o italià com en castellà, en què només hi ha una metàtesi, una inversió. Palabra, paràbola. La paràbola llatina o grega, paràbolos, és una comparació, una alegoria, una frase de sentit metafòric. Això es pot entendre per la paraula amb sentit de parla, però per la paraula amb sentit de mot. De fet, és una metonímia, i més exactament una sinècdoque, és a dir, designa la part pel tot o viceversa, com Amèrica pels Estats Units d'Amèrica. I la cançó d'en Joan Pau Giner, després de tot això. No és pas com les paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrats, paraules novençanes d'uns joves que comencen a estimar-se. Recordeu, teníem 15 anys. No, és una parla, una paraula sensual, sensual i política, com veurem després. I les paraules no són mots, són coses, i coses ben dites. La cançó d'en Giner és una meravella poètica, regular però sense cap rigidesa. Els versos són heptasíl·labs, és a dir, versos de 7 síl·labes, rimats amb alguna excepció, algun vers que trontolla o aquest decasíl·lab sumptuós. I potser... potser me faràs content, car és un poema ple d'esperances. He parlat de sensualitat. La llengua de l'estimada és rosa o boja i els amants es retroben solets al final de la jornada de feina. Però també és una cançó política per defensar la llengua del país. Primer, cito, amb la llengua de casa, la que a escola t'han defès. I socialment, després, invitant a fer llengotes en sentit propi, cito, amb aquesta llengua rosa que fa vergonya al burgès. De fet, l'amor costa quan hom surt exhaust del treball, quan els estimats es retroben, havent treballat tots dos, cito, per demà cal ser refets, cada dia una cadena te se posa sus l'esquena, com vols fer per fer projets? No, definitivament, parla-me, diguis-me coses, no em recorda paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrat, sinó més aviat una cançó d'amor i de lluita social, te recuerdo a banda de Víctor Jara, que tingueu un bon dia.
4: Parla-me, diguis-me coses, amb aquesta llengua rosa que arrossega pel carrer. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, sense pensar en res més. Parla-me, diguis-me coses,

com una mar retirada a la fi de la jornada, tornem ser tots solets. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites per demà que els ser refets. Cada dia una cadena te se posa su l'esquena, com vols fer per fer projets. Diguis-me lo que sap

Una cadena te se posa sur l'esquena, com vols fer per fer projets? Diguis-me lo que se passa amb la llengua de casa, la que escola.

Tens ganes de fer coses i a la plaça te reposes, ho sabes pas més on ets. Diguis-me coses boniques,

0: cal tenir temps.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arels, a Toulouse, 95.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Guinadilda de Cerdanya, la mare de la pàtria. No sabem quan va néixer, però sí com va morir, el 899. Era comtessa. Mentre que el nom de Guifré el Pilós és present en qualsevol llibre d'història de Catalunya, el de la seva esposa, que va ser tota una dona d'estat, és quasi impossible de trobar. Si el rei Franc hagués sucat mai els dits de la sang de Guifré el Pilós per donar-li un escut d'armes, una cosa segura, Guinadilda de Cerdanya hauria estat al costat del ferit. El que no és tan clar és si això hauria sortit a les cròniques. L'esposa del comte, tot i la gran importància que va tenir al seu moment, no apareix a la foto dels personatges més cèlebres de la nostra història. Era un matrimoni entre cosins. Guinadilda, també dita Guinadell o Guinadella, es va casar als voltants de l'any 870 amb el seu cosí segon, Guifré. Aquests lligams endogàmics, que sovint fregaven l'incest, van ser molt freqüents en aquella època. I sobretot, entre els primers comtes catalans, hi eren tolerats per l'Església, evidentment, còmplice d'aquella estratègia política. Eren temps decisius per a la conformació del territori i del nou poder comtal i no els semblava prudent involucrar altres famílies en el projecte. Guinadilda va ser molt més que la mare de la primera dinastia comtal catalana, la de Barcelona. Va ser una dona que va compartir el poder amb el seu marit i va participar braç a braç en les seves decisions. En tots els documents de l'època en què apareix el nom de Guifré I, ella també s'esmenta com a comtessa de ple dret, mai com a simple consort. De fet, en el segle IX, el poder era compartit per tota la parentela i Guinadilda hi va tenir un paper especialment rellevant. Una dona amb sentit d'estat. Fins i tot es conserva un poema de l'arxiprestre mosàrab Sabrià de Còrdoba elogiant-la. És evident que calia tenir bones relacions amb una parella que s'havia revelat prou poderosa per actuar amb independència dels reis francs i que exercien el seu poder en cada una de les àrees, cada cop més alt.

0: ja ho sabeu molts. I probablement també la seva esposa, Gina Gilda. Posem una interrogació, uns 3 anys després.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Soc a Banyuls dels Aspres per fer memòria amb un militant sindical i polític. Ha participat a moltes de les lluites en defensa dels drets dels treballadors i en defensa del país, del seu territori, de la seva llengua, de la seva cultura. Podria dir que és un dels militants històrics de l'independentisme a Catalunya Nord. Francesc Pugó, bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
4: I gràcies d'acollir-me a casa teua. Aquest matí fred i assolellat de desembre del 2021.
5: Sí, bo, és el temps sovint aquest
4: toca, país. Toca, eh?
5: Bon, un temps d'un país de l'altre. Bueno.
4: Quan jo he dit militant històric, has remugat.
5: Sí, perquè n'hi ha hagut abans, i que encara som vius, allò, sí. D'altres que no, que havien fet molta feina, que,
4: sí.
5: I espero ben bé que hi haurà d'altres, perquè
4: esperem, bueno, no?
5: Ara comenci a tenir una certa edat i continuarà molt aixecat el peu, perquè, bueno,
4: perquè toca aixecar el peu segurament també.
5: Sí, ara hi ha gent que mai s'arresta, eh? Bueno,
4: sí. Francesc, amb tu podrem seguir tots aquests anys de militància molt activa, doncs una part de la història d'aquest país. Mira, cercant, he trobat una resposta teua a unes declaracions o a un article d'un periodista francès, em sembla, que qualificava el moviment independentista català de burgès, o és un argument recurrent a França, i tu responies això. Deies: soc jubilat del batiment i el comerç, obrer i emplegat, he treballat durant 44 anys a la regió parisenca i a Catalunya Nord, participi a manifestacions sindicals, soc militant sindical, soc comunista i per això soc independentista.
5: Aquí fa poc, em sembla que ho he declarat, això, i ho mantinc perfectament, sí. I em sembla que gairebé ha estat el meu pensament.
4: Sindicalista, comunista i independentista.
5: Sí, perquè per això és inseparable. La defensa dels drets socials és inseparable de la defensa dels drets, uns diren locals, uns diren nacionals, perquè no se pot caminar coix sur d'una cama.
4: Sí.
5: Això és el meu punt de vista, però sóc capaç de demostrar a qualsevol. Això, i fins i tot quan hi havia a París, els drets nacionals per jo eren fonamentals com els drets socials.
4: A França, els intel·lectuals, els mitjans de comunicació, ho posen sempre una cosa i l'altra.
5: Sí, bé, perquè de fet no són ni per l'un ni per l'altre. Perquè, bueno, sí. Si no respectes els drets laborals de la gent que treballa per si guanyar la vida, parli pas de la gent que diuen que tenen un emplec, un post, no sé què, superior, per això aquesta gent no treballen, s'aprofiten del treball dels altres, per no parlar dels banquers i altres llongis. També el dret a la gent de viure i treballar al país que sigui seu. Sí. Això, que sigui Catalunya, el Rosselló, o que sigui la Borgonya o el Catxamca, per això... Això és, per això és universal. On siguis, si és lògic, has de tenir aquell pensament.
4: Francesc, doncs podrem seguir el teu recorregut militant, on hi trobem també publicacions com La Nova Fals, en parlarem, sí. O El Fissó, sí. La revista satírica de les que en va ser director, tant de La Nova Fals,
5: sí,
4: com del Fissó.
5: Bo. Sí, director, però bueno, hi havia companys.
4: Sí, d'acord.
5: Hi havia companys,
4: però apareixies com a director.
5: Sí, tu treballaven més que jo. Bueno, i això té, el que deia abans, un director no fotràs a gent.
4: Bon, d'acord. Però en aquest cas, doncs, tu apareixies nominalment com a director. Una militància que has compartit amb gent com Pere Iuberón, sí, que va morir el 2018, i Josep Serra, que va morir ara fa 10 anys. Ara fa 10 anys.
5: És molt impressionant. Tinc l'impressió, és estrany, perquè el cara Josep l'hem perdut ja fa temps, i el veig més present,
4: sí,
5: que el company Periu, que era un company, som coneixits fins abans de conèixer en Josep, però, i que s'ha mort recentment, relativament, sí, me sembla que tinc més present el cara que el Periu, i per tant el Periu era més que un company de partit, era un amic.
4: Sí, sí, sí. El cala va morir el 18 de desembre del 2011, doncs.
5: I tant.
4: Fa 10 anys.
5: Oh.
4: Fa 10 anys.
5: Tu saps no rajeunir pas.

0: Bé, avui faig memòria amb Francesc Pugó, estem a casa seva a Banyuls dels Aspres. Voldria parlar dels teus orígens familiars. Costat pare, la Torre del Bisbe.
1: Sí. Mon pare ha nascut a Perpinyà, una família d'origen que tenia la casa pairal a la Torre del Bisbe, una família de notables de Rosselló, que quan paraven d'ells deien la societat de Rosselló, una família benestant.
0: I molt catòlica, veurem després, perquè
1: sí,
0: tu vas seguir
1: l'escolaritat
0: catòlica.
1: Molt creient, i també molts francesos, però també molt catalans, a l'encop. Vaig aquí. Revendicaven la seva qualitat de català.
0: Sí.
1: I encara fa poc he vist un survivent d'aquesta gent i que ho revendicava la seva catalanitat.
0: I costat mare, la mare de Montpeller.
1: La mare de Montpeller, sí. El banc de la meva mare eren occitans i burguinyons.
0: I tu, Francesc, neixes a Limós?
1: A Limós, sí, perquè el meu pare havia trepat una oportunitat de treballar allà.
0: El teu pare era agent d'assegurances?
1: Agent d'assegurança, ara.
0: Tu neixes el 49?
1: El 49, sí.
0: Doncs, occità de naixement, tu.
1: De naixement i m'ho podria un poc reivindicar, també. Quan eri petit, que després s'ha mistrat per aquí, jo tenia un cert menyspreu per els occitans, els gavatxos.
0: Però, com a català o com a francès?
1: Com a català. Perquè era, sí, el meu pare reivindicava la seva qualitat de català. I bueno, m'ho senti també un poc occità, sí. Bueno.
0: Ho seguirem, això,
1: sí.
0: Perquè suposi que de mainatge això d'occità, català o francès és molt confús, no?
1: Sí, és confús, al mateix temps és clar. Són dos pobles que han perdut la seva llibertat.
0: Sí.
1: Igual que quan hi havia a París que militava per la llibertat del poble vietnamita.
0: Neixes el 49 a Limós i 5 anys després, el 54, la família torna a la Torre.
1: Torna a la Torre amb ja 4 menyatges i va néixer una cinquena allà a la Torre.
0: D'acord. Doncs creixes uns anys a la Torre, vas a escola a la Torre?
1: He estat poc temps. He passat 2 anys a la Torre de manera quotidiana i anant a escola, escola religiosa.
0: I tens records de la Torre del Bisbe?
1: Molt, però...
0: Què recordes?
1: La casa on vivia, amb un gran jardí, era un petit viatge, la Torre, a l'època,
0: sí.
1: I ricordi ben bé quan acompanyava la meva tia o la meva mare, i fins i tot anava amb la meva germana gran a cercar bombons a l'epicier.
0: I el català era present al carrer, a la Torre?
1: Molt el català.
0: Sí.
1: El meu pare ho parlava perfectament, però m'ho ha pas ensenyat, No, calia, això calia saber el francès.
0: Però sonava el català a casa?
1: Sonava molt. A casa mateixa, sí, perquè sentia si era el meu pare i el seu germà, que s'estaven amb el meu oncle, doncs, s'estaven amb nosaltres, que entre ells se parlava en català. Sí. I amb la gent del poble, del carrer a la vila, quan hem anat a la vila també, se sentia molt el català. Que sigui al poble, ho t'ho dic després, a la vila. Això a Perpinyà en parlarem després, si cal, però ha estat un fenomen molt estrany. Això.
0: Perquè després vas a escola a Perpinyà.
1: He anat a escola a Perpinyà.
0: També a escola catòlica,
1: escola
0: de capellans.
1: Escola catòlica, perquè els meus pares, tant la mare que el pare, els avis i tot això, eren, jo diria, curts venits, eren militants catòlics.
0: Tu anaves a missa, doncs, cada diumenge?
1: Segur que a missa i les processions i tot el que vulguis. Sí, l'únic que he vist, parlant de religió, és el capellà de la Torre del Bisbe, que se deia mossèn Balfagón. Un cop l'havia sentit a missa dir que pel Divendres Sant ell organitzava una processió, fer un acte no sé què religiós, i que desaconsellava als seus parroquians d'anar en aquesta circa Mas és el mot que empre, sí. De la possessió de la sang.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: D'acord.
1: Bueno, això era un bon home, però bueno,
0: sí.
1: Això no li agradava.
0: Sí, d'acord. Doncs escola també a Perpinyà, fins que la família torna a Limous.
1: A Limous, sí, és digut de passar un any a Limous, perquè, bueno, raons de dificultats materials, i he passat doncs un any a Limous, i és aquí que m'agrada molt l'Occitània de Limous.
0: Ah, sí?
1: De Limous, eh?
0: Sí.
1: Atenció, eh? Bueno.
0: Perquè és especial, Limous?
1: Ah, sí, Limous és... Sí. Al meu parer és la més occitana de les ciutats d'Occitània. I perquè, bueno, he tingut la sort, encara tinc, d'anar a Occitània, que sigui a la Gascunya, o que sigui a, quan treballava a Provença, coses així, que és molt interessant, però, bueno, el fet és que a Limous també hi havia part de la meva família. Bueno, Limous, encara avui, vas a Limous, som segur que sentes més occità a Limous que el català a Perpinyà. Mm. I fins i tot quan la gent parla en francès, perquè clar,
0: sí,
1: tenen accent occità, que a Perpinyà l'accent català ha desaparegut.
0: Sí.
1: No, no hi és més. Sí. Fa 20 anys que veia que s'ha produït, no hi és més. I a Limous, per contra, i la gent ho reivindica. Mm. Aconsella a tothom d'anar
0: al carnaval.
1: Al carnaval, que dura 3 mesos, doncs hi ha temps, i això és...
0: Sí.
1: Específic, eh? Hi ha pas dos carnavals com aquell de Limous.
0: Ho has viscut, tu, això, el carnaval, a Limous?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí.
1: Era extraordinari.
0: Què vol dir que dura 3 mesos?
1: Dura del mes de gener fins a Pasques.
0: Cada diumenge o cada...
1: Cada dia.
0: Cada dia.
1: Va, oui, cada dia surten. I si hi ha pas temps la tarda i abans de la nit. Em recordi el dia del naixement del meu germà, a Limous, el meu germà petit, que era un mes de març, donc encara durava el carnaval. He vist arribar mon pare que havia anat a fer el carnaval, llavors que la meva mare, bon, ha arribat, l'ha anat a cercar, ha arribat disfressats de moliner, com ho fan a Limous,
0: sí.
1: I viam-me, què passa? Oh, tens un fill.
0: Molt bé. I has tornat tu després?
1: A Limous, sí, sí,
0: sí, eh?
1: Ara fa temps que no he participat a...

0: Francesc Pugó, sembla que és a seu a Banyuls dels Aspres, un matí del desembre del 2021, després de Limous, cap a París.
1: Cap a París, perquè ara un pare havia atrapat un treball que li anava bé allà a París, i doncs he estat a París del 1960, la tardor 62, fins que vaig marxar 75.
0: Tu, a París, vas al Liceu.
1: Sí, vaig al Liceu i m'ho fet parisenc, en fi, era sí? Amb el lloc que deia el meu. M'ha pas desagradat París, conscient que hi havia urgents altres, però, bueno, m'hauria pas fet res a l'època, no vull dir-te que tu faràs la vida aquí. Sí. M'anava bé, m'anava bé.
0: I al maig del 68 tu tens 18 anys, sí. Ets a París.
1: Soc a París.
0: Com el vius, aquell maig?
1: A més, hi ha el Liceu de Versalles. Però, bueno, i hi havia grups polítics en plaça. Jo era militant d'una organització ara d'Orient d'Extrema Esquerra, que deia a l'època maoista.
0: Doncs tu hi ets conscient políticament abans del març del 68.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan comença la teva consciència política, doncs?
1: Gairebé arribat a París, que als anys 65-66, quan he vist la misèria que hi havia a París mateix. He fet part d'un grup de joves que anaven a adobar les cases, en fi, els pisos, o el que vols, de gent pobres, molt pobres, i he vist molta misèria. I després he treballat a l'estiu dins de, com deien, patronages, organitzacions per la mainada de municipis que eren sovint dirigits pel PCF, el Partit Comunista, i per pareix, és així. Però, bueno, i això m'ha fet prendre consciència de la misèria de la gent. I al mateix temps, en contra gent que, a pesar d'això, les lluites d'arribament nacional que hi havia arreu del món a l'època, que eren molt impressionant per un jove en aquell moment.
0: I a París, què et sents? Occità, català, francès?
1: Francès, sí, perquè, bueno, era recuperar, no sé què, les valors democràtiques, no sé què, franceses, i els partits d'esquerra francesos, però també no tenir cap hesitació a reivindicar Catalunya o Occitània. Quan hi havia el Liceu a Versalles, me'n recordo un prof d'història que parlava de la guerra civil espanyola, i jo l'he reprès i dic, sobre, hi havia un lluita nacional dels catalans, i a l'epoca no hi havia cap partit català, però bueno, sí, teniu raó.
0: Vols dir que t'havies interessat, t'havies llegit,
1: sí,
0: t'havies cercat llegit, informació?
1: Havia llegit en particular el llibre escrit per un anglès. Parlava sovint de la Generalitat de Catalunya, i aquí hi havia la Generalitat de Catalunya.
0: Sí.
1: A l'epoca no hi havia internet, hi havia cerques dins de biblioteques.
0: Bueno. Parlàvem del maig del 68, que passes a París. Quan tens 18 anys, doncs, sí. Com el vius aquest moment?
1: Amb el començament amb molt d'esperança, molta malfiança a les manifestacions estudiantes. No hi anava gaire bé, perquè veia aquests criden per el seu interès propi. Més aviat m'he acostat a les empreses en vaga i coses així. Fins i tot l'organització política de la qual feia part ens havia dit: no aneu a les manifestacions estudiantes. Bueno, m'anava més bé anar amb els obrers de Biancourt.
0: Sí. Quina era la formació política que militaves?
1: Se deia Unió de Jeunesse Communiste Marxiste-Leninista.
0: D'acord.
1: Era complicat, eh?
0: Doncs vas viure més amb els treballadors que no pas amb els estudiants.
1: Sí, ara, a pesar que els dirigents d'aquella organització que acabi de citar eren tots uns animals intel·lectuals de l'Escola Normal Superior i coses així. Eren pas innocents, tampoc.
0: Sí. A París, després dels estudis, seràs auxiliar de mestre d'escola.
1: Sí, estudis, és a dir, que he fet pocs estudis superior, i era una setmana, uns mesos, però passava que en aquell moment l'educació a la francesa, tenia menester de personal, i un cop que tenies el batxillerat, podies ser el que deien instituteur remplaçant. És el que he fet durant a poc més de 2 anys. No m'agradava massa.
0: No,
1: perquè no ho imposa disciplina, perquè m'havien posat dins de classes, jo tenia 19 anys, amb nins, perquè eren nins només, al començament, de 14 o 15 anys, n'hi ha que eren més alts que jo, més forts, i a més que eren classes especialitzades, és a dir, que no els volien dins de cap altra classe, i allà, sí. Els he quedat adreçat, bueno, t'he pensat.
0: I et va tocar tu, que començaves?
1: Ho he fet, com he pogut, sí. Ho he deixat, perquè a cops ho regreti, però bueno.
0: Sí?
1: Sí, perquè, bueno, amb un poc, bueno, ho he deixat.
0: Sí, sí. I deixes l'ensenyament per entrar a la indústria?
1: Sí, he fet qualques treballs així, que treballi perquè calia menjar, i he pogut fer una formació de metal·lurgista, és a dir, serraier, el que deien a l'època, i després he treballat a diferents empreses, a París, a moltes empreses, i després, bon, ho he deixat per venir a treballar aquí. Sí.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Francesc Pugó, ets de París i l'any 75 vens a Catalunya Nord.
2: Vet aquí, ha estat un poc una...
1: Tens 26 anys.
2: Sí, sí, ha estat un poc una casualitat de qüestions personals, però he vingut aquí amb dues criatures petites, Sol, eria a l'època, quan me deien, sota la meva situació familiar, responia, pare celibatari.
1: Doncs, vens perquè vols tornar al país?
2: Sí, sí, sí. Hauria pogut veure tornar a Limous, perquè una de les meves tigues m'havia proposat una casa, m'ho he preferit venir a Catalunya. Ah. I, fer el camí de ser català. Sí.
1: I continues treballant com a serraller?
2: Ah, sí, això ho he fet fins a l'any 85. Mm-hmm. A partir de l'any 85 m'he canviat per raons personals, m'anava més bé per treballar per un distribuïdor de productes congelats.
1: D'acord, hi arribarem després. Quan arribes aquí, al 75, venint de París, amb dues criatures...
2: Sí.
1: T'instal·les aquí a Catalunya Nord i de seguida entres en el món polític i sindical?
2: Sí, sí, gairebé de seguit, sí, sí. M'he instal·lat dins d'un mas a Salses perquè hi havia ja, fent, anava bé per atrapar un pis i hi havia una persona que molt gentilment se cuidava de les meves criatures se cuidava al matí i a la tarda, quan jo havia treball. I ràpidament he pres contacte amb Esquerra Catalana dels Treballadors.
1: L'ST.
2: L'ST.
1: Que, bueno, que eren els catalanistes d'aquell moment, no?
2: Hi havia això, hi havia d'altres que deien que els drets del poble català, encarnant, que diuen que sí, el dret a la democràcia, la llibertat, tot això, però era espanyolisme, més que...
1: Sí.
2: Catalanisme, a més no, els catalanistes eren burgesos, petits burgesos, segons ells.
1: Sí.
2: I ha durat un moment, jo que la com me regalava i diia, escolta, vins a treballar amb vosaltres, a veure si sóc amb vosaltres.
1: Sí, sí. Com entres en contacte amb la gent de l'ST?
2: Comprava i l'havia vista la Fals que feien i hi havia un petit enquartat que una demana de contactes, alors ho he fet, però i un cop he vist arribar a casa meva, perquè no tenia telèfon, quatre persones...
1: el partit en ple, vaja.
2: Per parlar, i clar, tot en català, els he demanat de parlar en francès, perquè a l'època no sabia prou català per tenir una conversa.
1: Qui recordes que va venir?
2: Me recordi en Miquel Mayol, ben segur, que jo tenia admiració per aquell home. Encara en tinc, encara. Això és personal. El Periu Barón, Marie-Ange Falqués i no sé qui més. Après n'hi coneixien d'altres, però bueno, tampoc era pas un partit amb desenes i desenes de militants. Però eren molt contents d'encontrar algú que volia ser militant del seu partit.
1: Preparant l'emissió em comentaves que estàvem molt contents perquè eres el sol que havia entrat en contacte.
2: Sembla,
1: a través de la revista La Fals.
2: Sembla que s'ha passat així, Que de fet aquesta publicitat... Jo La Fals l'havia comprat pel primer cop a París, a una llibreria que hi havia...
1: Sí.
2: Molt conegut el nom d'ella.
1: Doncs venen aquests quatre a casa teva i entres en contacte amb ells i t'integres a l'activitat de l'ICG.
2: M'he integrat a l'activitat de CT i era activisme, calia... Hi havia sempre quelcom per fer.
1: Perquè als anys 70, també el 80, però estem ara als 70, hi va haver moltes mobilitzacions en defensa del territori...
2: En defensa del medi ambient, en defensa de la llengua també, jo l'havia fet, perquè hi havia tot un paquet d'intel·lectuals o de patums favorables. Me'n recordo ben bé això, l'emblemàtic Josep de l'Oncle i d'altres...
1: Fent aquesta missió amb la Maria Àngels Falqués, que vas conèixer en aquell moment a l'ST, em va dir, el 76 va ser un any pleníssim de coses a fer.
2: Hem fet de tot perquè hi havia manifestat per defensar no sé quin lloc, un vinyater que tenia problema, els obrers de la Bella, que també portaven vagues, és allà que he coneixit el Liberto Plana, un fenomen també aquell.
1: Sí.
2: Un valencià que se negava, bueno, això és una altra història.
1: Sí.
2: Sí, sí, he arribat a fons la queixa que li
1: diu. I el 76 es crea la Bressola i l'ST hi participa molt activament aquí.
2: La Bressola s'ha creat, doncs, s'ha decidit la Bressola, se'n parlava abans, doncs, a la tardor, doncs, al final 76, sí. I l'ST ben segur s'hi ha invertit.
1: El 77, per exemple, parlant de mobilitzacions, hi ha una mobilització en contra a l'extracció d'urani a Illa.
2: Sí,
1: que es va aconseguir arrestar el projecte.
2: 77. 77.
1: Sí.
2: Sí, era pas a l'estiu. No feia pas massa calor. Però hi ha hagut una mobilització molt forta. Ha estat la creació d'un moviment ecologista, el MEC, moviment ecologista català, que eren anticatalans, en majoria, amb un bon paquet d'anarquistes, amb els quals hi havia relacions diverses, diguem-ne, però, clar, érem un poc les moutons noirs, en fi, ens han estat obligats a acceptar. No érem pas massa contents. Em recordi que un que ha estat una figura de l'anarquisme a Perpinyà, en Bernard Panchó, amb qui ha estat company després, que era anarquista, que ens va demanar, amb les banderes que havíem portat, d'enrolar la bandera perquè no es vegi l'estrella. Perquè anarcos i no sé què no volien l'estrella. Hi havia anarcos i gent del Partit Comunista de dir, perquè... Llavors, hem fet això.
1: Perquè l'estrella, que era un símbol catòlic o per ells, o què?
2: Se pas. Perquè era un partit polític d'esquerra amb l'estrella vermella, que volia dir almenys socialisme, d'esquerra.
1: Sí.
2: Home, els anarcos i uns quants del PCF de l'època ens van venir a... volien pas primer les banderes. Em pensava, tu tens la va i una bandera francesa. Bon, i ha dit, merda, ho deixem, ho fem així. Ha estat un poc de tensió.
1: Sí.
2: Bueno. Bé, però hi havia molta gent i les mines no s'han fetes. És això que és interessant.
1: Sí.
2: Aquí ha estat una victòria. Era decidit de fer les mines.
1: Doncs, sí. Aquells anys 70 són anys també d'organització de concerts dels cantants catalans, el Guillem de Cabestany.
2: El grup Guillem de Cabestany, que era molt actiu, amb una qualitat artística innegable. Cantaven un poc a tot arreu, però sovint els hem donat els suports, que sigui on hi ha això material, que és així, i anava bé. Ara, darrere dels cantants, del qual encara ens resta, entre altres, coneixit, el Pere Figueres.
1: El Pere Figueres, evidentment. Són temps també d'organització de grans concerts al Palau Reis de Mallorca, de Perpinyà, les 6 hores de cançó.
2: Exacte.

0: tenir bourgeois, vull dir, vine, vine amb bojos a l'empresa, ja veuràs com són bourgeois.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí no hi ha cap de vist.
1: Ah.
0: A l'empresa he pogut fer treballar gent de CT, justament, militants. Doncs,
1: sí. Tornant a les mobilitzacions dels anys 70, hi ha també mobilitzacions antinuclears, perquè hi havia un projecte, eh?
0: Hi ha hagut un projecte,
1: a Polinyes.
0: Sí, hi havia hagut un avanç a les Corberes Occitanes, que el moviment català s'hi va adherir, més o menys, però el que va mobilitzar molt la gent era, primer, l'història diria que es parlava abans era per extraure urani, i després, quin any, el 79, me sembla, ja el projecte l'havia desplaçat, no pas una mina, però un central nuclear a Polilla,
1: a Polilla,
0: a Recaixó. I aquí hi ha hagut una forta organització de la qual feia part. Jo hi som passat com a CT perquè havíem fet la decisió.
1: Sí, en parlarem després de la decisió.
0: Però bueno, el moviment català era present i sobretot va venir molta gent del el moviment antinuclear de Catalunya Sud.
1: D'acord.
0: I aquí ha estat una forta manifestació, però amb participació de gent de la costa i s'ha passat bé.
1: Sí, sí.
0: Forta manifestació i... Bon.
1: Una manifestació de Port Vendres a Polilles, no, crec?
0: S'ha anat de Port Vendres a Polilles, sí.
1: Sí.
0: I, bueno, ha estat eficaç perquè...
1: No hi ha central nuclear a
0: Polilles. No hi ha hagut la central nuclear, però després hi ha hagut projectes turístics que també més tard hem combatut.

0: Avui faig memòria amb Francesc Pugó, som a casa seva a Banyuls dels Aspres, un matí del mes de desembre del 2021. Has tornat de París al 75, t'has integrat en la política catalana i sindical del país, sobretot t'has integrat a l'Esquerra Catalana dels Treballadors, i al 77 participes a l'escissió de l'ST cap a Lausanne, és a dir, l'Organització Socialista d'Alliberament
1: Nacional.
0: Nacional.
1: Alors, això, sí, en particular, i em recordi bé, clar, el company Perriu Baró, i un que també era molt actiu, en Lluís de Xona i d'altres, eren pocs, eh? Em sembla que érem sis a fer l'escissió.
0: Veiem, pres... explica per què us veu ascendir de l'ST.
1: Perquè hi havia de retraçar els altres de ser un poc ganduls.
0: Però veníeu d'uns anys molt intensos de treball.
1: Però hi havia hagut a la campanya electoral municipal de Perriu.

0: 77 i serem carregades els futurs decisionistes. Els altres no han seguit massa. I doncs hem partit, sí, amb Batalla, hi havia, puc passar a tothom, però hi havia, amb nosaltres hem d'anar Casals, que ara és president de...
1: d'Aire Nou,
0: de Bau,
1: sí.
0: I que ha fet el seu camí, deia, que jo, sí. I la seva dona, Simona.
1: La Simona Valent.
0: Doncs, són gent que mai han deixat res, eh?
1: Doncs respecte a la gent que es va quedar a l'ST, éreu més radicals?
0: Eren més d'implicació personal i més radical ha vingut en paral·lela. És a dir, que sí, que volem és el socialisme i cal l'independentisme, sí, ho dèiem. Ens cal, cal arrestar, perquè jo quan he entrat a l'ST, m'ho deien, nosaltres demanem l'autonomia, sense massa explicar el que és. I encara avui penso que ningú és capaç de l'explicar. I a Ossan, doncs, no, de fet caldrà arribar a l'independència. I és així que s'hem apropat del Partit Socialista de l'Evan Nacional Provisional.
1: El PSAN Provisional.
0: PSAN
1: que s'havia cindit de l'altre PSAN.
0: S'havia cindit de del PSAN, que sí. El senyor Guia, que encara... Bona,
1: sí. I el 79, doncs, es crea l'IPC,
0: voilà.
1: Independentista dels Països Catalans.
0: Aquí era clar, eh?
1: En un acte, en dos actes, no? A Rià i a Cuixà.
0: Bé, és a dir, el mateix dissabte diumenge, però que ho dic pas la cronologia exacta, reunió a Cuixà, molta gent, eh? Molta gent.
1: Molta sud, gent, sí.
0: No sé quants autobusos, eh? Que havien tingut de reservar els fugarroals de Saor i de nos... i d'altres al voltant de Sant Miquel, perquè a Sant Miquel hi passa la plaça per fer dormir tothom. Ara, bon, era un poc rigolo perquè hi havia totes les palles allà del sud i que tenien comportaments que van posar dificultats, diguem-ne, als monjos d'allà.
1: Ah, sí? Ah, sí?
0: A veure, perquè, home, imagina't, en ple moment d'aviament nacional i de classe i de feminisme, que ja existia a l'època, eren a l'avantguàrdia aquestes dones.
1: Sí.
0: I, bueno, bé, s'ha anat bé. I doncs s'han fet reunions d'això, s'ha fet treballs, s'han fet ponències, i l'endemà, me sembla, al matí, hem anat a Rià, és que a Rià, segons sembla, és l'origen dels Països Catalans, i doncs hem anat al siti del castell de Rià, amb l'època, una oposició desagradable del Partit Comunista d'allà. A l'època ja no va pas massa bé, que, bueno. Però bueno, hem fet un acte allà dalt on hem pogut posar una placa que encara hi és, celebrant aquell acte d'unió de partits del nord i del sud.
1: Mm-hmm. La cissió de l'ST l'any 77, tornant un poc enrere, abans de la creació de l'IPC, aquella cissió és complicada, a nivell jurídic fins i tot, no? Perquè hi ha un procés.
0: A veure, és a dir que si hi ha...
1: Tots volen mantenir el nom del partit i el nom de la revista. Va ser dura, no?, la cissió, va dir, aquells moments...
0: És que fan els cissionistes. És pas agradable, però bueno, però ho fan, han decidit d'ho fer, sí. Ells. Bé, els que resten, que se'ls ha pres un poc per sorpresa, malgrat tot, que en pas de què serà content, eh? Això no. Ho entenc perfectament.
1: Sí. I la revista? Es publica la Fals?
0: Ah, no,
1: vosaltres...
0: Hi havia la publicació de la Fals, que era episòdica, eh? Se feia quan se volia. I hem decidit nosaltres de fer també la Fals. Alors, hem fet la Fals i hem pres, bon, quan hi ha hagut merder, com que ho volíem fer periòdica, el següent, el mensual o no sé què, hem posat en tot petit la nova Fals.
1: Tot petit.
0: Ha passat que aquí... ells ja pas agradat.
1: I aquí hi ha un procés,
0: i
1: a més
0: aquí,
1: a més.
0: Ens ha fet un procés amb un robatori intel·lectual, no sé si m'ho recordi pas gaire, sí. Massa. Recordi que el procés hi hem anat, al Tribunal de Perpinyà. Era una procedura d'urgència, de referé. És a dir, que a cop d'un procés t'ho fan a cop d'un any o dos anys després, sí. Aquí no, era dins la setmana que segueix, un cop que han decidit d'ho fer. Posem les escales del tribunal i aquí s'arresta, no posa el nom perquè és un company ara, un militant d'esquerra que diu, ha ha, les enculés. Bon,
1: Sí.
0: Hem continuat el camí i s'ha fet el procés que a la fi el tribunal ens ha ordenat, sense cap sanció financera o altra, de ben diferenciar el títol. És a dir, que el nou fals, l'antic, era més que tan gros com tot.
1: No s'hi volia posar la nova en petit,
0: en petit però no
1: sinó que calia posar la nova fals.
0: És a dir, que era una estafa, perquè
1: sí.
0: Era pas massa honesta, que era posar sí. en petit. Bon, ara, en gros,
1: sí.
0: I així s'ha fet que la nova fals ha durat també anys, però els altres van fer un esforç per publicar la fals, amb la diferència que la fals, hi havia més de la meitat que era escrit en francès, que la fals ens obligaven a ho fer tot en català. Bueno, sí. Nosaltres ens obligàvem.
1: Sí, sí.

0: Raimon, amb una de les seves primeres cançons, d'un temps, d'un país, del concert que va fer a l'Olimpíada de París l'any 66. És la cançó que servia com a introducció de l'emissió que el col·lectiu La Nova Fals va fer a Ràdio Arrels als anys 80, doncs els primers anys d'aquesta ràdio. També hem escoltat, perquè Francesc Pugó les ha llestat, T'adones, amic, també de Raimon, Le Gardien de Fara, de Frère Jacques, i Pensament, amb Marina Rossell, la cançó feta amb la música dels cors de Nabucco de Verdi. Fins aquí la primera part de la memòria amb Francesc Pugó, enregistrada a casa seua, a Banyuls dels Aspres, un matí del desembre del 2021. Encara hem de parlar d'un munt de coses viscudes per ell. La creació de l'associació Arrels, amb la ràdio i l'escola l'any 81, les diverses mobilitzacions a les que va participar, com la de Vingrau contra l'ampliació de la Pedrera als anys 90, la creació de la revista satírica El Fissó l'any 92, es va publicar fins al 2009, el procés contra ell després d'haver participat a una manifestació en solidaritat amb dos joves arrestats quan esborraven pintades feixistes el 2006 i el seu engatjament sindical amb la CGT. Va ser delegat d'una empresa de 6.000 treballadors elegit al Consell dels Prodomes de Perpinyà. Hem de parlar també de la creació l'any 95 de l'associació Aire Nou de Bou. Tot això a la segona part de la memòria amb Francesc Pugó, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És migdia.
2: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
4: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? El passat 15 de juliol del 2026 va tenir lloc a la Biblioteca de Palafrugell i amb l'organització de la Fundació Ernest Morató la cantada presentació del grup de Gairó, una formació creada a Premià de Mar aquest mateix 2026, amb Júlia Moner, Ricard Moner, Edna Bravo i Roc Ramoneda, un conjunt que s'apropa a la tradició sense perdre'n l'essència, lèxic mariner, nostàlgia salada i melodia eterna. Escoltarem la cantada sencera gràcies a Rafael Corbí i el seu programa Ràdio Havanera de Ràdio Palafrugell, que me l'han facilitat. I, després de la presentació que va fer Enric Frigola, president de la Fundació, va començar la interpretació dels protagonistes. Els escoltem.
6: Sons a cau d'orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
7: Abordeu un gènere com l'havanera, que té molts anys, però crec que ho feu o intenteu fer-ho amb un sentit contemporani, amb una perspectiva contemporània. Podríem dir que això és ben bé així o aproximadament així o no és així?
8: Sí, jo crec que ho has definit bé, Enric. O sigui, nosaltres tenim un respecte absolut pel gènere de l'havanera perquè al final doncs, ens ha interessat i ens agrada com és, però també nosaltres, per molt que volguéssim fer-ho com ho fan els grups tradicionals, tampoc ho podríem fer perquè necessàriament nosaltres fem les havaneres una mica a la nostra manera, amb els codis culturals de les nostres generacions, amb el tipus de música, amb el tipus de bromes fins i tot, no? que ens apel·len a la nostra generació. Llavors és una mica l'aportació que nosaltres pretenem fer en el món de l'havanera.
7: Bé, entre el públic hi ha gent que porta l'havanera dintre des de fa molts anys, que estima molt l'havanera i que ho jutjaran i trauran les seves conclusions. Bé, no em vull allargar, aquí els teniu, per primera vegada a Palafrugell i no sé si per primera vegada en aquesta zona de Catalunya, en aquest lloc o...
8: Ens vam estrenar a l'Empordà a l'abril, a Colera, a l'Alt Empordà, per això, i el Baix Empordà és el primer concert que fem, per tant, estem una mica nerviosos, esperem estar a l'alçada. I a més, a Palafrugell, que és la meca de les havaneres, per tant, esperem que us agradi. Endavant.

Ens trobem a un poble qualsevol del litoral català, amb un protagonista, com tots els protagonistes d'aquella època, anònims, que un dia es va plantar davant de la seva mare i li va dir que volia ser pescador, com us acabem de cantar. I és així com aquest protagonista nostre va començar a practicar aquest noble ofici de la pesca, però de seguida es va adonar de com de difícil era ser un bon capità. Nosaltres som de Gairó, hem vingut a fer veneres a la nostra manera, i aquesta és el capità.

Quina rebuda, tropa. Estem a gust, Estem a gust a Palafrugell. Doncs bé, el nostre protagonista va començar a dominar aquest noble ofici de la pesca, però aquest domini va ser més una condemna que no pas una virtut, perquè el van enxampar de l'exèrcit i el van allistar involuntàriament per enviar-lo cap a la guerra de Cuba. Així que no va tenir més remei que anar a lluitar una guerra imperialista que ni li anava ni li venia, però va marxar amb l'enyorança, amb la melancolia de la seva estimada pàtria mediterrània. Aquesta és una manera que hem escrit i composat nosaltres, que és una oda al Mediterrani i que es diu Oli d'Oliva.

Doncs bé, amb aquesta enyorança, amb aquesta melancolia, el nostre protagonista va reunir les forces necessàries per desertar de l'exèrcit i marxar d'aquesta guerra imperialista. Però tenia un problema, i és que allà a l'illa de Cuba era pobre com les rates i no tenia diners per comprar-se una barca. Així que va haver de replegar 4 rampoines que va trobar per l'illa de Cuba i amb elles es va fabricar una barca xica.

0: Ràdio Habanera de Luxe, amb Rafel Corbí.
1: Doncs bé, amb aquesta barca així que el nostre protagonista va creuar el gran bassal i va tornar a casa seva, esperant que tot això de Cuba quedés com un vell record del passat. Però resulta que no. Resulta que quan va tornar al poble, això de Cuba estava en boca de tothom. Perquè havien vingut uns senyors, així tot ben vestits, amb trajo i corbata, havien anat a la llotja i havien començat a parlar amb els pescadors i a dir-los que, si treballaven molt dur i si anaven a fer les Amèriques, podien fer-se rics. Però el nostre protagonista va dir: a mi això no m'interessa, jo treballo per viure i no visc per treballar. Aquesta manera l'hem escrit i composat nosaltres. És un manifest contra l'ètica del treball i es diu Dilluns de Peixater.

Hi ha algú d'aquí que li agradi treballar? Nil, em pots pujar una mica la meva veu i la perco, sisplau? Doncs bé, amb aquesta filosofia de vida més aviat tranquil·la, el nostre protagonista va anar desenvolupant la seva vida al poble, van establint les seves rutines, van acudint a algunes festes, per què no dir-ho, i en una d'aquestes, quan ja havia tancat la taverna, passejant tranquil·lament per la platja, entre les barques, al compàs dels versos del grandíssim poeta Josep Maria de Sagarra, es va fer l'amor.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Doncs al poble havien passat uns anys i ningú sabia on era el nostre protagonista, perquè havia desaparegut. Tothom s'ho preguntava, però ningú tenia la resposta. Però a la seva casa hi havia una nena, molt petitona, que tenia el record de quan el nostre protagonista, el seu pare, li cantava cançons vestida de nit.

Doncs la nostra protagonista, que es deia Lola, va anar creixent, però sense saber res sobre el seu pare, no tenia cap notícia. Llavors va créixer amb l'enyorança de no poder tenir el seu pare a prop i es feia preguntes mirant a l'horitzó, com per exemple, on seràs, què deus estar fent o què farem quan tornis.

Doncs la Lola es va anar fent gran fins que va acceptar el seu destí, que era no conèixer el seu pare, i va aprendre a viure amb la soledat i el mar. Aquest és un bolero que ens agrada molt. Estiu soledat i el mar.

Doncs bé, amb aquesta soledat i a mesura que es anava fent gran, la nostra protagonista en algun moment es va haver de buscar algun tipus de mitjà de vida. I és així que va veure que allà davant de la platja hi havia un establiment, un local que estava en lloguer, i va decidir llogar-lo, va decidir obrir-hi una taverna, i és així com la gent del poble la va començar a conèixer com Lola, la tavernera.

Doncs bé, la nostra Lola, les coses a la taverna no es pot dir que li anessin per tirar coets, però tampoc es pot dir que li anessin malament. Ella anava fent, tenia una clientela habitual amb qui s'ho passava bé, tot sovint cantaven habaneres i boleros. Però tot això es va acabar un dia en què la Lola es va adonar que els pitjors lladres van amb trajo i corbata, que els pitjors lladres eren aquells que li cobraven el lloguer cada final de mes. Per què? Resulta que el poble on vivia la Lola estava colpejat per un d'aquests processos de turistificació i de gentrificació que tant colpegen les nostres viles costaneres. Aquesta cançó és un balset mariner que hem escrit i composat nosaltres i que es diu Mal de Terra.

0: Doncs bé, amb aquests lloguers desorbitats, la nostra Lola va haver de tancar la de taverna, va haver de baixar la persiana, i el dia que tancava, amb les maletes i a les mans, fent una última passejada per la platja, va veure que de sobte arribava una ampolla de vidre allà a la platja, portada per les onades, i anava a petar la platja. I tenia un missatge a dins, una carta. Una carta, per fi, del seu pare. Però aquesta carta, senyors i senyors, tenia males notícies, no? Notícies dolentes, com les que us hem de dir ara. I és que només queden dues cançons per acabar aquesta meravellosa cantada de veneres. Si només queden dues cançons, quines dues cançons deuen ser, aviam?
1: Aquí hi ha tot de professionals, eh?
0: Aquí hi ha tot de professionals, suposo que sabran la resposta. Quines deuen ser, aviam? El meu avi és una d'elles, correcte, però no és la que ve ara. La que ve ara quina deu ser? La de la Lola, diuen. Però la de la Lola ja l'hem fet, no? Lola la tabernera,
2: no, una altra.
0: La de no me llames Dolores, llámame Lola, és aquesta? No.
1: Hi ha gent que li ha fet el pes, eh?
0: O la de... Se están muriendo de envidia las flores...
2: Espera, Rick, espera.

que a totes elles... No, no, mira, perquè no, clarament no és aquesta família. Evidentment que és la vella Lola. Som-hi amb tots vostès, palafrugellencs i palafrugellenques. És aquest oi el gentilici? Sí, que és aquest el gentilici. La vella Lola.

0: I fins aquí l'actuació enregistrada en directe del grup de Gairó a la Biblioteca de Palafrugell el passat 15 de juny del 2026. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
3: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. És la una. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, apunta ja, 95.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
2: El Portús 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Avui amb Mompou, Falla i Mozart. Frederic Mompou és un dels grans compositors catalans, va escriure sobretot per piano i va fer també cançons. Durant la guerra del 36 al 39, l'estat espanyol va viure a París i el 41 va tornar a Barcelona fugint també de la guerra. En aquest moment, entre el 42 i el 50, va escriure Combat del somni, un recull de quatre cançons basades en quatre poemes de Josep Janés. La més coneguda és Damunt de tu només les flors, que han cantat moltes sopranos, Montserrat Caballé, Victòria dels Àngels i també Marina Rossell. L'any 2013, el pianista Arcadi Bolodos va publicar un disc dedicat a Frederic Mompou amb aquesta versió pianística

la versió per piano de la cançó Damunt de tu només les flors de Frederic Mompou amb Arcadi Volodus. El sombrero de tres picos és un ballet del compositor andalús Manuel de Falla. Té una plaça important en els ballets de la primera meitat del segle XX. És un dels ballets presentats pels ballets russos de Sergei Diaghilev. Es va estrenar a Londres i va ser un grandíssim èxit.

La dansa del corregidor del sombrero de tres picos de Manuel de Falla amb l'orquestra de la Suïssa Romanda dirigida per Kazuki Yamada. I acabarem escoltant la soprano Patricia Petitbon amb una ària de Mozart, Vorrei spiegarvi, o Dio, permeteu-me explicar, o Déu meu, quin és el meu dolor. Mozart va fer diverses àries que sovint s'inserien en òperes d'altres compositors. Aquesta la va escriure per l'òpera de Pasquale Alfonsi, Il curioso indiscreto.

0: L'ària Borrell Espiegarbi Odio de Mozart amb la soprano Patricia Petitbon amb el concerto Köln sota la direcció de Daniel Harding. Abans hem escoltat Frederic Mompou i Manuel de Falla.
1: Lin de Clàssica, Berenguer Ballester.

més jove l'arbre i no pots oblidar l'empremta. Però per ser arbre ens falta coses per aprendre.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Elna, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: La ràdio que sempre us parla en català.
2: Com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callada, els teus ulls són profuns, com el badall de l'aigua d'aquest mar tan brut que ens uneix i ens separa. Com el silenci de la nit

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Radio Arrels, a Elna, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Enveig, 93.1.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Avui protagonisme al piano, perquè escoltarem Satie per començar, després Tchaikovsky, i acabarem amb piano i cobla. Per començar, la cinquena agnosiena de les sis que va fer Erik Satie, una obra del 1890, quan ja havia composat les tres sarabandes i les famoses gimnopèdies. Escoltarem aquesta cinquena agnosiena amb Roland Pontinen.

L'agnosiana número 5 de les 6 que va fer Eric Satie, que hem escoltat amb Roland Pontinent. Continuem amb piano, és el concert per piano de Tchaikovsky, que va ser composat entre el 1874 i 1875, és el més cèlebre dels tres concerts per piano que va compondre. Tchaikovsky volia dedicar aquesta obra a Nikolai Rubinstein, amb el desig que fos el seu primer intèrpret, però quan va ensenyar-li el concert, el pianista va fer mala cara, perquè va dir que era banal, maldestre i escrit de manera incompetent. Va dir també que era impossible d'interpretar. I va demanar al compositor que el revisés, que l'adaptés als seus desitjos, però esclar, Tchaikovsky va refusar seguir aquestes indicacions i va canviar la dedicatòria, i aquesta vegada el va dedicar aquest concert al famós pianista i director d'orquestra alemany Hans von Bülow, un admirador de la música de Tchaikovsky, que va descriure l'obra com molt original i noble. Curiosament, posteriorment, Bülow va eliminar el concert del seu repertori, mentre Rubinstein el va dirigir moltes vegades. Escoltem aquest tercer moviment del concert per piano de Tchaikovsky amb Daniil Trifonov, amb la Mariinsky Orquestra, dirigida per Valery Gergiev.

El tercer moviment del concert per piano de Tchaikovsky amb el pianista rus jove, perquè va néixer el 1991, Daniil Trifonov, amb la Mariinsky Orquestra dirigida per Valery Gergiev. I acabem amb piano, piano i cobla. El concert per piano i cobla número 1, un presto infernale amb la cobla Sant Jordi, és una composició de Marc Timón. Marc Timón és empordanès, és de Castelló d'Empúries, és jove. Va néixer l'any 1980, és un artista múltiple, polifacètic, perquè és periodista, és escriptor, és pianista, és intèrpret de tible a la Sant Jordi i també compositor de sardanes i de bandes sonores. Del disc Binomis, obres per cobla i piano, escoltem aquest concert per piano i cobla número 1 de Marc Timón.

0: És el concert per piano i cobla número 1 amb la cobla Sant Jordi. És un concert de Marc Timón, aquest empordanès nascut a Castelló d'Empúries. Hem escoltat avui, per començar, Erik Satie, i després hem continuat amb Tchaikovsky.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
2: Ràdio Arrels,
3: a Montner, 95.

ullà, crompo una burra ciega. Liscats els quatre peus, liscats els quatre peus, la burra arrenca fuja, ullà, ullà, la burra arrenca fuja. I en passant sota un cirerer, i en passant

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Els 20 minuts de música clàssica o de música de grans compositors avui seran amb obres de Bach, Toldrà i Mozart. I començarem amb Bach, amb un oboista reconegut, el rus Alexei Ogrinchuk, Moscou, 1978.

Aquest és l'Allegro, el primer moviment del concert per oboè i orquestra de Joan Sebastià Bach amb Alexei Orinchuk i l'orquestra de cambra sueca dirigida per Reinout Tepp. D'Eduard Toldrà, Vilanova i la Geltrú, 1895, es coneixen popularment la seva sardana, sobretot. Toldrà és més que això, gran violinista, director d'orquestra i compositor de música de cambra, música també simfònica i òperes. Escoltarem el Nocturn de Vistes al Mar, que Toldrà va escriure el 1921, inspirat per una poesia ben popular de Joan Maragall, La Ginesta.

0: Nemet Meinandang de Mozart amb Cristina Schaffer amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado. Els 20 de clàssica d'avui hem escoltat també Bach amb un concert per oboè i Les vistes al mar d'Eduard Toldrà.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.

La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra sedegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada joga amb l'ombra del malestar. Com el vaivent de les ones, la meva anima un balanceig. Pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra molla els carrers i els seus teulats. I al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser la via mal tancada, potser que són massa plural. Ara tancaré les ventalles, convent dolent s'és aixecat. La pluja rere la finestra i el meu cor es batenat. De la ferida la mancança, que és el mal dels enamorats. Algú trasteja per l'escala,

pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A globs la terra s'adegada, aprofita l'aigua del cel.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, acabes d'any 95.

que s'ho va arreglar tot sol al mig d'històries de cul. El grec no es va seguir amb el seu playback de la

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: A cada moment, en català.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Canavelles, 95.5.
4: L'amor ho cura tot i no et fas vell, és perfecte contra els grans.

utilitza exclusivament paraules senzilles. No gastis noms de flors discretes, d'espècies tímides.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Avui començarem molt suaument i després ja ho farem petar. Comencem amb una de les cançons i danses de Mompou, la número 3, aquestes peces per piano, que Mompou va fer durant més de 50 anys, del 1918 al 1972. Aquesta número 3 és basada en la cançó del Noi de la Mare. L'escoltem al piano amb Frederic Mompou.

Frederic Mompou interpretant una de les seves cançons i danses, la número 3, aquesta que comença amb el noi de la mare. I passarem a un altre món sonor, perquè escoltarem la pompa i circumstància, cèlebre pompa i circumstància d'Elgar, d'Edouard Elgar. És la més coneguda de les 5 marxes, aquesta és la marxa número 1. L'estrena es va fer a Londres el 1901, i l'audiència va demanar dues repeticions. L'any següent va ser adaptada per la coronació del rei Eduard VII, incorporant un text. Als Estats Units, la marxa número 1 és coneguda simplement com a himne de graduació, perquè s'utilitza en aquests casos. Escoltem, doncs, aquesta pompa i circumstància d'Edouard Elgar.

La conegudíssima pompa i circumstància d'Elgar, que hem escoltat amb la London Philharmonic Orchestra, i acabarem amb el violinista Maxim Vengerov amb el tercer moviment, un rondo del concert per a violí i orquestra, el número 4 de Mozart, un concert que Mozart va fer el 1675 a Salzburg.

0: El tercer moviment, un rondó del concert per violí i orquestra, el número 4 de Mozart, amb Maxim Vengerov. Els 20 de clàssic d'avui els hem començat amb un pou i hem continuat després amb Belgar.
1: 20 de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Esquitxos de clàssica. Ràdio Arrels.
1: La ràdio que sempre us parla en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Setmana més sobrepassats amb el munt d'àlbums que arreu del món, en el que fa referència a la música country, s'extreuen àlbums senzills i no donem a l'abast per portar-los tots. Un d'ells és aquest disc que celebra el 50è aniversari del món de la música dels Bellamy Brothers. Bé, uns quants més, però va ser el 1976 quan aquesta gent va començar a cridar l'atenció. 50 Years On es diu l'àlbum i també el senzill que ens han portat amb aquestes memòries de música, de carretera, de milles corregudes i de països visitats, entre ells aquí a Barcelona també varen estar amb el seu moment. 50 Years of Music és el títol d'aquestes projeccions dels Bellamy Brothers, de dos dels germans més importants que donar la música country en tot aquest temps. I 50 anys després encara continuen junts i portar-nos temes com aquest 50 Years On que acabem d'escoltar, o aquí amb vosaltres i el temps de country, el Club del Country, aquesta que escoltem ara mateix des del mateix àlbum, és Same Old, Sad Old Song.

0: Jong.
1: El Club del Country amb Rafael Corbí una setmana més. El que celebrem són els 50 anys dels primers èxits a les llistes dels Melamy Brothers, perquè de fet aquest duo de germans es va començar a fer escoltar a finals dels anys 60 i fins i tot ja havien publicat algun senzill com, per exemple, una cançó en la qual només en David hi era resaltat, el Nothing Heavy, que no va tenir cap èxit. Suggeriment del bateria de Neil Diamond, en Dennis St. John, varen realitzar el senzill Let Your Love Flow, escrita per un dels companys de carretera de Neil Diamond, en Larry Williams, i aquest va ser un número 1 als Estats Units, no només en country sinó també en llistes de música pop, i a més en diversos països arreu del món els van portar a fer una gira multitudinària. El que celebrem són els 50 anys aquest Let Your Love Flow, el primer gran èxit, debut, podríem dir com a senzill, dels dos germans, dels Bellamy Brothers, en David i en Howard. Ells ens han portat aquesta segona cançó que hem escoltat, aquest Same Old Sad Old Song, des d'aquest àlbum que ens recull els 50 anys de la seva carrera artística. Ens recull, no, de fet és un àlbum nou amb cançons com les que escoltarem també a continuació. Una tercera, si voleu acompanyar-nos per escoltar el tema que porta el nom de Hula Moon.

continuen mantenint la màgia amb la seva música i en la seva veu. Qui ho diria, doncs, que en David, el germà petit, acaba de celebrar el seu 76è aniversari, mentre que el germà gran, en Homer Howard, acaba també de firmar ja el seu 80è aniversari. Els Bellamy Brothers ens han acompanyat al començament d'aquesta edició del Club del Country i ho fan ara mateix amb un duo, o un trio, hauríem de dir, amb una de les cantants també històriques de la música d'aquells anys, Jenny Fraky, amb Windows Not Walls.

senzill que ara aviat farà 10 anys va arribar al número 1 de les llistes americanes. Aquesta cançó, anomenada I Call Yous a Love Song, pertanyia a l'àlbum Hero de l'extraordinari artista que és la Maren Morris. Del seu àlbum de debut, el Hero del 2016, la mateixa Maren Morris va escriure aquesta cançó amb Jimmy Robbins i Laura Velst. És un dels temes que es trobava amb aquest àlbum, amb aquest Hero, com dèiem, el primer treball discogràfic que contenia 11 cançons. Poc després va sortir una edició de Lux que incluïa 3 temes més, fins a arribar als 14. I ara s'ha publicat aquest 2026 una altra edició, en aquest cas amb fins a 6 temes més, alguns dels quals són peces originals, demos originals de cançons que trobaven a l'àlbum, com el Sugar, el Company You Keep, I Wish I Was i Drunk Girls Don't Cry. En total, que aquest àlbum té un munt de cançons, perquè si el voleu disfrutar val realment la pena. 20 peces per gaudir de la música 10 anys després de Maren Morris, en cançons que també van triomfar en aquest moment, perquè si hem recordat aquesta que acabem de presentar-vos, aquest I Call Yous a Love Song, número 1 del Yous Country Airplay, també podrien recordar altres cançons fabuloses, com per exemple el tema anomenat My Church, que ha estat un dels meus preferits.

magnífica intèrpret d'Arlington, a Texas, on va néixer el 10 d'abril del 1990 i que s'ha passejat per les llistes d'una manera magnífica, tot i que les darreres cançons que ha publicat d'ençà del 2022, pràcticament cap d'elles ha arribat a trepitjar les llistes americanes, però continua sent una artista a seguir. Una de les cançons noves que es troben amb aquest disc, Second Wing, del Hero, és We Can't Be Friends.

setmana passada la música d'aquest duo que ens aporten country modern i tradicional tot barrejat, format per una parella de marit i muller, Tim i Taylor, Tim Gore i Taylor Gore, ell ha agafat el cognom del seu home. Són coneguts pel seu estil autèntic de la cultura, bàsicament amb molt de western també, tocant de l'oest americà, i es divideixen el temps entre Colorado i Nashville, òbviament. En Tim és originari de Corbin, a Kentucky, i la Taylor és de Grants Pass, d'Oregon. Es van conèixer a Nashville, es van formar com a duo el 2014 i finalment es van casar el 2021. A principis de 2026 van llançar el seu àlbum titulat The Whiskey Still Burns. What You Say We Don't és una de les cançons i aquesta n'és una altra d'elles, la que dóna nom amb aquest treball discogràfic.

és fabulosa la música de Tim and Taylor, així es fan anomenar ells dos, aquesta parella, que ens condueix, al meu entendre, molt bona música, i falta que feien també l'actualitat de la música country per donar aquest toc més característic, més tradicional a la música moderna. Tim and Taylor, amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc, la que és una peça d'amor que es diu When You Love a Cowboy.

És una de les cançons popular, Other Side of Lonely, de la llarga durada d'aquest intèrpret que avui us presentem també amb el nostre programa Ain't What It Looks Like. És la música de Brandon Whisham, cantant i compositor emergent de música country originari de Savannah, de Georgia, i criat a Williamstown, a Carolina del Sud. Conegut per la seva veu profunda, amb unes lletres molt emotives, ha aconseguit darrerament fer-se un lloc destacat en la indústria actual de Nashville. El gran salt el va fer amb una cançó, Pain Won't Last. Va ser la primera cançó que va escriure dedicada al seu pare, que acabava de morir. Un tema que va cridar l'atenció de la superestrella del country actual, Bailey Zimmerman, que la va incloure amb el seu àlbum de platí Religiously, The Album. Aquest impuls hi va valdre a Whisham un contracte global de publicació en Warner Chappell Music i The Core Entertainment. A partir d'aquí, ell s'ho ha currat de valent amb la seva música. Recentment ha debutat el gran Old Opry. D'aquest àlbum Ain't What It Looks Like recordem també la cançó Tears in Her Tequila, que també forma part d'un EP

Ens encanta la música i presentar-vos àlbums com aquests nous d'aquesta setmana que us hem portat: Bellamy Brothers, Maren Morris, Timon Taylor o Brandon Wisham, amb aquest disc que us portem a terme. Amb Nothing Left to Burn tanquem aquest cercle de tres cançons presentant el seu disc Ain't What It Looks Like. Ell és el cantant de Georgia, com he dit, radicat a Carolina, Brandon Wisham.

Recte final del nostre espai i anirem amb una veu dolça com poques, perquè aquesta artista nascuda el 8 de gener de 1975 que ens acompanyarà amb els minuts finals del Club del Country, nascuda a Houston, a Texas, és la Catherine Tiff Merritt. Alguns la consideren molt country, de fet va estar nominada amb el seu àlbum Chamberlain per un Grammy com a millor àlbum de country, i d'altres no ho consideren tant. Nou àlbums d'estudi, un d'ells una edició d'aquestes que en diuen de luxe, el del Traveling Alone Show, és el darrer àlbum que ha publicat el 26 de juny amb One Riot Records. Escoltem la cançó que obre el disc, aquest tema preciós, com tots els seus, que porta el nom de Finest Feelings.

Va fer 20 anys ja del seu únic èxit a les llistes de música country, aquell disc anomenat Tambourine, que va publicar el 2004 amb el senzill Good Hearted Man, que va ser un número 60, un èxit menor a les llistes de country, la seva única aparició. Per mi que és un artista que valia molt més del que les llistes indiquen i val la pena escoltar la seva discografia. Precisament l'any passat va editar una edició de luxe d'aquest àlbum, d'aquest Tambourine, i a més va editar també una col·lecció impressionant de demos enregistrades a la cuina de casa seva amb aquella època. Time and Patience, Tambourine Kitchen Recordings on One Riot Records. Va ser magnífica. Ella mateixa es definia com una bona escriptora, no de les millors, amb una banda que no era prou bona, però que tenia gran gent i grans amics. Això és el que ens ha portat la Thief Marriage amb aquestes cançons per acomiadar el programa d'avui. Una més d'ella, d'aquest darrer àlbum que ha publicat. Look What Love Just Did és el tema que us presentem des del seu Sugar, àlbum de 2026. Que vagi tot molt bé, ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: The Canterbury sound is here to stay. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui connectem amb l'escena musical de Canterbury. Anglaterra, a mitjans dels 60, els pioners van ser aquests que escoltem de fons, els Wildflowers. Van donar pas a la psicodèlia, el rock progressiu i l'avantguarda del jazz fusionat amb el rock expansiu. Els seus membres van formar bandes com el Soft Machine, Caravan, Gong, Egg, Hatfield and the North and National Health. Això va ser a finals dels 60, però de moment aquí escoltem The Wild Flowers. El tema que s'anomena Memories ens porta pràcticament al següent, que s'anomena She's Gone. Ella ha marxat. Les flors salvatges es queden amb nosaltres amb la veu del Kevin Ayers, acompanyat del Robert Wyatt, Brian Hopper, Richard Sinclair, entre d'altres músics. Això va ser a 1960.

We did it again. Ho hem fet una altra vegada. Són The Soft Machine. Ho han tornat a fer. Robert Wyatt, Kevin Ayers, David Allen i el Brian Hooper en companyia van formar el Soft Machine, aquesta màquina suau, i amb el nom inspirat a la novel·la del William S. Burroughs a 1968. Hope for Happiness és l'esperança per la felicitat amb aquesta psicodèlia del moment. Soft Machine.

0: Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.
1: What is that?
2: Is that too long?

Insane Times. Times, vull dir, Song for Insane, Insane Times. Bé, és una cançó per temps bojos. Després del Kevin Ayers va deixar el Soft Machine i va començar carrera en solitari editant aquest àlbum en el Joy of a Toy, la joia d'una joguina, 1969, del que hem escoltat Song for Insane Times. I ara, seguidament, serem absorbits per l'ou. El grup EG, en anglès és OU, E amb dues G's. En 1970, l'OU del prog rock es va formar amb el Stewart, els teclats, Dave Stewart, i el Mont Campbell amb el Brooks a la bateria. El Campbell tocava el baix, no tocaven tots dos el mateix. I van experimentar amb els sons progressius de Canterbury. I will be absorbed, egg.

0: Love to Love You. Sí, estimem la música de Canterbury. Amb els Caravan, una altra banda formada de les cendres dels Wildflowers, amb el David i el Richard Sinclair, el P. Hastings i el Richard Colan, van formar els Caravan en 1971, i aquest és el tema que escoltem des de l'àlbum In the Land of Grey and Pink, a la terra del gris i el rosa. No són els Pink Floyd, però bueno, ara passem als Gong. Gong també és una banda formada per membres, ara en aquest cas de Soft Machine, que també van sorgir de Wildflowers, i el 1967 David Allen els va abandonar i després doncs va formar els Gong. És un projecte que va originar l'Space Rock a dins de l'escena de Canterbury, i aquí escoltem Outer Temple.
1: We are representing the Humble Gumbo Team.

Hatfield and the North, a 1974, Going Up to People. Va anar i a la gent i li feien pessigolles, pessigolles, sí, sí, per riure, la veritat. 1972, els membres de Caravan, el Richard i el Dave Sinclair, van formar aquest grup, Hatfield and the North, amb Dave Stewart, i el Steve Miller, que del que escoltàvem aquest tema del seu homònim, àlbum homònim, Hatfield and the North. I ara ens anem a una altra d'aquestes bandes sorgides de l'escena de Canterbury, amb els Wildflowers. També van sortir els membres de National Health.

Stranded, connectats a l'escena de Canterbury amb el rock progressiu de Can, des de l'àlbum Space Shanty, editat en 1972. Ens trobem aïllats a Canterbury i continuem amb el, seguidament amb Robert Wyatt. El mateix 1972 va formar la banda Machine Hope Mole. El 1971, després de Soft Machine, aquí doncs, ja escoltem seguidament el tema que obre l'àlbum homònim de Machine Hope Mole, 1972, amb Instant Pussy.

Come What Molten Cloud, The Muffins. Aquí arriba el núvol desfet dels Muffins, la banda americana que va fusionar el jazz avantguardista amb els sons progressius de l'escena de Canterbury a 1975. Van editar Chronometers, aquest àlbum del que hem escoltat aquest tema, i ja seguidament passem a Soft Hip, un munt així de suau. La línia circular, Circle Line, és el tema que escoltem amb el supergrup que va estar composat per els exmembres de Soft Machine, el Hugh Hopper i el Elton Dean, i membres de National Health i Hatfield and the North, en 1978. Aquí escoltem el seu àlbum homònim, Soft Hip, vull dir, en 1979.

She was naked. Ella estava desfollada. Super Sister és la banda formada a La Haia, a Holanda, 1968, sota la influència de l'escena de Canterbury, van editar Present for Nancy, en 1970. I ara, seguidament, anem cap al sol més tranquil. Quiet Sun, 1975. Es va editar un àlbum, l'únic àlbum que va editar sota aquest nom Quiet Sun, amb el Phil Manzaneda al capdavant. El disc s'anomena Mainstream i aquí escoltem Mommy Was an Asteroid.

Nirvana for Mice. Aquest és el Nirvana pels ratolins. Henry Cow. El grup, malgrat que es va formar a la Universitat de Cambridge, també formen part de l'escena de Canterbury. Amb aquesta experimentació sense límits, amb els multiinstrumentistes Fred Fritz i Tim Hawkinson. Aquí hem escoltat el tema extret de l'àlbum Legend, 1973. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb els sons de Canterbury, que van donar pas a la psicodèlia i al rock progressiu als anys 70. Fins i tot al segle XXI hi ha grups més recents que segueixen a aquesta ona. Ara, seguidament, escoltem a Brainville, del que escoltem el tema extret del Children's Crusade a 1999.

Evolution, evolucionem al segle XXI amb Sid Arthur. La banda formada a Canterbury el 2003 amb els germans Liam i Joel Magill. El baix i la guitarra, i escoltàvem aquest tema Evolution del disc Apricity el 2016. I així marxem mirant la lluna, Watching the Moon, amb els Memorial. Amb el seu àlbum All Clouds Bring, Bring Not Rain. No tots els núvols porten pluja, són els Memorials, formats amb Verity Sussman a la veu, exmembre d'Electro Lane, i Matthew Sims, ex-Wire. Amb el seu pop barroc i psicodèlic, acomiadem aquesta connexió amb Canterbury. Good night and good luck. Be good.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
0: Digue'm una cosa, quan penses en la música country, què et ve al cap? Un tio amb un barret de tres pams mirant un ramat de vaques a Texas? Perquè si ens quedem només amb això, ens perdríem una pel·lícula apassionant. Perquè resulta que la música country és un gènere que porta a la sang una obsessió, jo diria que perpètua, que és reinventar-se per no morir. Vaja, en parlem clar. Avui dia veiem els grans titulars amb crossovers moderns. Surt una estrella del pop o del rap de torn traient un disc de cowboy vestit estrafolàriament, col·laborant amb rapers de l'estudi o petant les llistes de l'Spotify amb bases electròniques, autotunes, mandangues estrambòtiques i barrets de disseny, això que no falti. Però sapigueu una cosa, amics, això no és nou. Això, d'una altra manera, però un cas similar, ja el van viure als anys 60 amb el famós Nashville Sound, quan els productors van decidir netejar la brutícia de les botes de l'oest, treure la pedal steel que quedava molt de poble i plantar seccions de corda simfònica i cors d'àngels per colar el gènere a les emissores pop de la gran ciutat. Sí, sí, ja sé què estàs pensant, salvant les distàncies amb el que s'està fent avui dia, que és molt estrafolari, sí, d'acord, no té res a veure. Però el cas és el mateix. Perquè què em dius dels anys 70, quan els peluts del country rock van dir fins aquí i van fusionar el bluegrass amb les guitarres elèctriques de la mà dels Eagles o els Flying Burrito Brothers? La història és una roda constant. La diferència, evidentment, és que ara el xoc cultural és brutal. Als Estats Units, el gènere s'ha cruspit les llistes de vendes i s'ha instal·lat al capdamunt del Billboard, barrejant-ho tot sense cap mena de mania. A Europa, en canvi, ostres, a Europa anem a un altre ritme. Aquí som com una resistència gala. Ens encanta, omplim sales i festivals de line dance, però continua sent una delicatessen per a gurús i amants d'allò que és autèntic, lluny de ser el producte de masses del súper de la cantonada. I qui consumeix tot això? Doncs aquí ve el gir de guió. Si abans pensàvem que el country era patrimoni exclusiu dels veterans amb canyes de licor de malt als llavis, resulta que a territoris com Austràlia o els mateixos Estats Units, la generació Z ha rebentat les estadístiques. Són 20 i pocs anys consumint a TikTok com si no hi hagués un demà. I vet aquí el gran miracle del dia, just quan semblava que tot seria producció digital i pop de radiofórmula, patapam, i romp amb força cega l'estil neotradicional. Nois i noies joves que recuperen el so pur del honky-tonk dels 60 i 70, amb el violí esmolat, el plor fantàstic de la pedal steel i lletres d'aquelles que et van directes a l'ànima, demostrant que per triomfar avui no cal disfressar-se de futur, sinó saber d'on vens. Avui recordarem breument la figura del gran Jim Reeves, destacarem també una estrella fugaç dels 70 que a molts potser ens va passar desapercebuda i que ja no recordareu, la Dotsie. L'amic Terry Dunn ens farà vinent el seu nou treball directament rebut en so digital d'estudi al Shack de la ràdio. Escoltarem també el fantàstic nou treball de l'amic Joe Fields des de Texas i estrenarem el nou disc de l'Aaron Watson. Ostres, què més podem demanar? Tot això i més coses de bon escoltar durant aquesta pròxima hora. Sóc en Joan Balaguer des del Shack de la ràdio al vell mig del Penedès de Pagès, transmetent per les millors, més eixerides i trempades FMs de Catalunya, la Vall d'Andorra i Catalunya Nord. Aquest espai que hem coincidit amb anomenar Music City i que arriba a la seva edició
4: 269.
5: Music City amb Joan Balaguer.
6: Let's go, girls.

0: Hem volgut començar aquest Music City 269 amb l'últim treball de l'Aaron Watson, el seu àlbum The SOBs Volume 1, que va sortir al carrer recentment, tot just el 25 de setembre d'aquest any 2026. Aquest treball té un concepte molt particular, ja que recull cançons que Watson havia escrit al llarg de 25 anys, però que mai havia arribat a publicar. A més, tant pel que fa al concepte com a la producció, està enregistrat expressament per recrear i homenatjar la sonoritat vintage de la música country de l'època compresa entre el 65 i el 75, fugint una mica dels sons moderns i les mandangues aquestes dels autotunes i adoptant un aire totalment diferent a tot el que havia fet fins ara. Aquest noi al final n'aprendrà i tot.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Que sí, que l'Aaron Watson és un tio molt bo, que era broma. I tot seguit escoltarem We Still Sing Love Songs Here in Texas, a càrrec d'aquí, d'una persona que hem anunciat al principi del programa, la Dotsy. I es tracta d'una autèntica joia del country tradicional de finals dels 70. La Dotsy, de nom real Dotsy Broad Dwyer, nascuda a Texas, va saltar a la fama de la mà de Nashville i RCA Records a mitjans dels anys 70. Tot i que la seva etapa daurada va ser curta, principalment entre el 75 i el 81, va aconseguir col·locar fins a 13 temes a les llistes del Billboard Country, amb grans clàssics com After Sweet Memories, Play Born to Lose Again, que va arribar al top 10, i It Should Have Been Easy. Es va guanyar el cor del públic gràcies a un estil vocal molt càlid, purament honky-tonk i de tall molt tradicional. A final dels 80, decidida a prioritzar la seva família, va abandonar Nashville i va tornar a la seva petita ciutat natal de Zeggin, Texas. Va formar una família amb el seu marit Robin i es va centrar a criar fills, apartant-se totalment dels grans focus i de la maquinària de la indústria discogràfica comercial. Jo crec que em va acabar una miqueta fins al capdamunt. No obstant això, l'any 2010 va signar amb el segell independent Heart of Texas Records i va publicar un nou disc anomenat Meet Me in Texas. Avui dia viu a Texas, sent una persona molt respectada al seu municipi, està profundament implicada en la conservació històrica i cultural de Zeggin, col·laborant estretament amb la Zeggin Conservation Society. I tot i que no fa gires massives, de tant en tant puja als escenaris, especialment al Teatre Històric de la ciutat, o participant en els anomenats Heart of Texas Road Shows, interpretant el mateix country clàssic i pur de tota la vida. Una estrella fugaç al Music City, ella és Dotsy.

0: Estàs escoltant la teva selecció preferida de bona música country que arriba puntualment a aquesta mateixa hora i a aquesta freqüència setmanalment a la teva ràdio de capçalera, que com saps és la millor ràdio del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nano fa el que pot.
6: Bueno.
0: Doncs sí, al Music City homenatgem clàssics, però també ens fem ressò de les novetats discogràfiques que arriben directament al xac de la ràdio. Ara mateix ens movem cap a terres texanes per presentar-vos una autèntica joia d'aquelles que m'agrada portar directament a les zones de la teva ràdio de capçalera. Tenim damunt la taula l'últim treball del gran Terry Dan, un disc titulat A Little Too Late, que ens ha fet arribar personalment i directament a la redacció del programa. Amb qualitat d'estudi, escolteu com sona aquest tall fantàstic que porta per títol Baby Can Dance. Però abans escoltem una petita salutació d'en Terry, que em deia al seu email que no sabia si havia pronunciat bé el meu nom. És un tio detallista.
7: Hi everybody, this is Terry Dan and you're listening to Joan Balaguer on Country Shack Radio. Here's my new song, Baby Can't Dance.

0: Terry Dent, un bon amic del Music City des de Texas, Baby Can't Dance, del seu treball A Little Too Late, busca a Spotify i altres plataformes.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Que dic jo que si t'agrada el programa, sempre el pots recuperar en versió podcast per escoltar-nos allà on vulguis i quan vulguis, des de countryshackradio.com. Repetim, que vols el podcast? Cap problema. Ves a countryshackradio.com i allà tens disponibles tots els episodis del Music City i altres grans programes de música country. Ah, i si estàs una estoneta més a la pàgina, veuràs els enllaços a les xarxes socials perquè ens visitis els nostres perfils de les social media i ens facis un like. Hosti, que bé que ha quedat això, que modern.

0: I parlant de social media, sí, aquest senyor jo el vaig descobrir precisament a través de xarxes socials, perquè després diguem que no són útils. Ha sonat ni més ni menys que en Bryce Leatherwood, i això que heu escoltat, I'd Be Damned. Un tio que va saltar a la fama a través d'un d'aquests programes de talents, The Voice, a finals del 2022, i que ara ens ha fet aquest gran treball que du per nom Beers and Ballads. Tot un talent emergent de la música country neotradicional. M'encanta.
1: For those that forgot the roots of country music.
2: Playing all-time favorites.
3: Music City.
0: No pas. Nosaltres no hem perdut mai les arrels de la bona música americana. No, ens encanten els clàssics. I prova d'això és que tot seguit escoltarem The Man with the Golden Voice, l'home amb la veu d'or, altrament conegut com Gentleman Jim, una de les figures més grans i influents de la història de la música country, pioner d'aquesta cosa que abans criticàvem així entre cometes, que en diem The Nashville Sound. Durant les dècades dels 50 i 60, la seva veu de baríton, vellutada, elegant, càlida, que semblava que no es cansava mai, va ajudar a transformar el country pur de honky-tonk cap a un so més suau, més accessible amb cordes i cors, dissenyat per triomfar a les llistes pop, ni més ni menys. Business is business. Va acumular una llista impressionant d'himnes mundials com He'll Have to Go, Four Walls o Adiós, Amigo. La seva carrera es va aturar bruscament el juliol de 1964 quan va morir en un accident d'avioneta pilotant el seu propi avió a Tennessee amb només 40 anys. Malgrat això, la seva música va continuar venent milions de discos a tot el món de manera pòstuma i continua sent un dels grans immortals de Nashville.
4: Put your sweet lips

0: Jim Reeves, tot un clàssic de la música country Nashville Sound, sonant com a clàssic destacat de la setmana en aquest Music City 269. I sabeu a qui li agrada molt en Jim Reeves i que va fer unes explicacions, una golosa importantíssima sobre la seva persona, sobre la seva música, sobre la seva obra, al seu espai de clàssics de Country Shack Radio? Doncs sí, el nostre bon amic Joe Fields, que ha anat com a artista convidat al Texas Sounds a Marshall. Sí, sí, no ha anat a concursar, no, ha anat com a artista convidat, que té molt mèrit, i que ens ha deixat un missatge prometent que quan torni ens durà, no sé si una enciamada o no sé què dit d'unes costelles. En qualsevol cas, aquí teniu el missatge que ens va deixar el contestador just abans de marxar i la seva última entrega, de la qual n'ha fet gala en aquest festival, i que du per títol Welcome to Marshall, com no podia ser d'una altra manera.
1: Yep, gent, sóc en Joe Fields i estic a punt de marxar cap a Marshall, Texas, a participar com a artista convidat als Texas Sounds International Country Music Awards. Però, abans de fer-ho, no podia evitar de passar pel Country Shack de la ràdio, aquí on la música country sona a cor que vols, la millor música country que pugueu trobar. I, doncs bé, també m'agradaria aprofitar per presentar-vos el single que presentaré allà a Texas, que es titula ni més ni menys que Welcome to Marshall, Texas. Bé, ja us portaré una mica de... jo que sé, unes Texas Rip o alguna cosa així, quan torni, un detallet, clar que sí. Vinga, va!
2: Welcome to Marshall.

0: Texas. Welcome to Marshall, Texas. Ell és en Joe Fields, que me'l veig ja envasant al buit unes Texas Rips per portar-les a l'estudi de Country Shack Radio. Ja fem salivera, eh?
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Se habla un hombre malo de la pradera.
4: D'una gran vàlua humana i professional.

0: get. That's what I'm talking about.
1: I així sonava aquest magnífic West Texas Town de la mà del gran R.W. Hampton, inclòs en el seu últim disc My Country. Recorda que en aquest tema Hampton s'acompanya ni més ni menys que de Jake Hooker and the Outsiders, regalant-nos aquesta essència inconfusible de Western Swing pur i clàssic que tant ens transporta directament als ranxos de Texas. I com que ja fa estona que anem parlant de Texas, ens quedem a Texas. Ara mateix recordant la gran Dotsie amb aquella cançó, diguem-ne més de l'última època, que du per títol, evidentment, Meet Me in Texas, Dotsie.

I ja que estem al capítol de clàssics, continuem amb clàssics. Vesper on avui estem homenatjant a la nostra manera la 12 i també el senyor Jim Reeves, del qual escoltarem aquest gran èxit. Prova fefaent de quants violins, corda, arranjaments orquestrals s'arribaven a incloure allò que en deien country del Nashville Sound dels 60. Com a mínim no hi havia autotunes. I que duia per títol Welcome to my world.

0: Posa't en contacte amb el Music City al correu city@countryshackradio.com.
1: Ui, m'has enxampat distret. Repeteix el correu, si us plau.
0: city@countryshackradio.com.
1: Moltes gràcies, Eva.

0: Ja apuntava maneres amb aquesta barreja perfecta d'històries properes, tradició i ritmes de pista de ball texana.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I ara mateix ja ens pugem directament a la màquina del temps dels grans clàssics amb una combinació absolutament de luxe, el recordat Dan Seals, acompanyat per l'inconfusible veu de la gran Tanya Tucker. Escolteu com sona aquest fantàstic i dinàmic bop, un tema que va marcar tota una època a mitjans dels 80 als Estats Units, concretament del seu disc Won't Be Lonely Long de l'any 1986, enfilant-se directament al número 1 de les llistes country.

Sí, es noten aquests arranjaments dels 80, eh que sí? I és que cada època té les seves influències diverses dins de la música country, com suposo que a tants altres estils. I ja a la recta final d'aquest Music City anem per l'últim tema homenatge a la gran Dotsy, que val a dir, encara és viva, eh? És un homenatge però en vida, perquè es va retirar però no li ha passat res dolent que sapiguem. Un temacle amb un punt de fetichisme que han versionat tants artistes de la música country i que du per títol Send me the pillow you dream on. Send

0: Music City amb Joan Balaguer.
1: I no, no només a Texas es fa bona música country. Ja hem dit al principi del programa que la bona música country és com els de Bilbao, que neixen on volen. I prova d'això és el que escoltarem tot seguit de la mà de la senyora Becky Hobbs, nascuda a Bartlesville, Oklahoma, i que ens presenta aquest tema tan enèrgic, un autèntic homenatge a les arrels que ens porta al seu estil tan personal. Aquí teniu aquest Talk Back Trembling Lips, Becky Hobbs.

Total, que avui acabarem el programa amb una altra dona de bandera de la música country. Ella és la Leona Williams, des de Missouri, i amb una trajectòria llegendària a la seva esquena, on ha escrit capítols daurats al costat de figures com en Merle Haggard. Escolteu com se les gasta amb aquest magnífic i rítmic Your Shoe Shine Girl.

0: I fins aquí el Music City d'avui, l'edició 269, que ha arribat puntualment a la teva ràdio de capçalera. Gràcies per ser amb nosaltres. Et convidem a tornar a ser aquí, mateixa freqüència, mateixa hora, la propera setmana, amb molta més música americana. Salutacions cordials als que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, tots els tècnics de continuïtat de les ràdios indicades al show, i en nom propi, Joan Balaguer. Stay healthy and keep it country. Ah, i si pot ser, no compris, adopta. El Music City és una producció de Country Shack Radio.
1: Music City, amb Joan Balaguer.

i com que ja toca anar escalfant per l'Alras Festival, que tindrà lloc el mes que ve, els dos bonus tracks d'avui dedicats a aquest gènere que a mi tant m'apassiona, el Bluegrass. El primer, a càrrec de The Del McCoury Band i que du per títol The Bluegrass Country, per acabar amb una petita joia que he trobat, The Whiskey or the Coal, inclosa a l'àlbum Mountains, Mamas and Memories del grup Big Country Bluegrass. Vagi bé, fins la setmana vinent. Adéu!

0: your soul. Radio Arrels, a Sureda, 95.
1: Radio Arrels. Radio

una fulla en els teus cabells.

0: Ara que tenim autopista, és fàcil vagabundejar. Venim per veure la revista. D'això se'n diu perpinyejar. Totes les actrius al teatre excel·leixen a colejar. Anem-hi per rengles de quatre. D'això se'n diu perpinyejar.
1: A més, famílies senceres per espiar tangutejar fan la cua sobre voreres. D'això se'n diu perpinyejar. Per pel·lícules eròtiques ens privem de menjotejar. Preferim anques estètiques.

En un jardí prop de la bassa, dins la foscor petonejar, una jovencella ben lassa, d'això també se'n diu perpinyejar.

0: una cançó de Catalunya Nord.
1: Se'n van del país per anar a treballar a París, molt més enllà de la llur terra. Fa temps que...

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

divendres al vespre. Fa 20 minuts que estem atrapats al cotxe. I com vosaltres, infinites files de llums vermells, frisant per canviar-se inútilment de carril. Quantes converses avorrides, discussions acarnissades, pensaments prohibits succeint al mateix moment. Però aquí dins ningú diu res. I és millor així. Saps que tens un amic quan el silenci no pesa.

Tinc al més profund del cor una història antiga, el record d'una noieta que vaig estimar. El temps amb la falç fa que al final tot faci figa, però el meu amor és ben viu, res no l'esborrarà. Vaig perdre la tramuntana en trobar la Roser, reina vestida de llana, deessa del carrer. Si les margarides aprenguessin a ballar, és a la Roser que totes farien pensar. Li vaig dir, la Santa Verge és el teu retrat, que Déu vulgui perdonar-me, però era veritat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. La menuda anava a missa a resar i resar, i tant bellugava els llavis que els vaig voler tastar. Ella em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Vaig jurar-li per la Verge un amor d'anyell, que Déu vulgui perdonar-me, cadascú per ell. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. Era una noia com cal, va estalviar-se els crits quan li vaig buscar la brusa, els dos fruits prohibits. Sí que em va dir molt seriosa, què estàs fent aquí? Però va deixar-me fer, les noies són així. Li vaig esquinçar la roba, però no ho vaig fer exprés, que Déu vulgui perdonar-me, no podia més. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit, jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit. Vaig perdre la tramuntana en perdre la Roser. La van fer casar per força amb un trist botiguer. Ja deu tenir alguns marrecs que de dia i nit ploren com vedells fent torns per xarrupar del pit. Però abans que ells la seva mare jo l'havia mamat. Que Déu vulgui perdonar-me, estava enamorat. I si no em vol perdonar, no em fa cap neguit. Jo ja tinc l'ànima en pena, sóc un malparit.

0: Radio Arels, a Tuí, 95.
1: Ya llegó, ya llegó.

i sortiria una sèrie d'escultures que la veritat és que estaria... Pues molt bé. Clar, és que l'obra podria ser la reproducció amb llana del sistema elèctric d'un poble petit. Clar, acabaria sent una instal·lació paral·lela, perquè l'ideal seria substituir-la, però no puc deixar un poble sense llum. No sé per quina sensació vull fer tota aquesta instal·lació, però... No sé, la llana me la imagino...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Sonen ben de present, d'hora en explosió.
3: Una

Чем ты падаешь? Черяться!